Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: M'han cridat borratxo.

Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa.

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Amb un noi, i que diuen que igual hi va haver solapament.
2: Hola!
3: D'on ho has tret, això?
1: De TikTok.
4: TikTok.
3: Bueno, escolta'm, motius de celebració n'hi ha aquesta temporada, i sobretot de Robert, no sé si vols afegir alguna cosa.
5: Sí, molt contenta de celebració. Fue l'última escena que yo con compañeros, creo que va a ser nunca más, con jóvenes quedan con hambre. Yo había mucha comida al principio.
3: Et vas emocionar.
5: Sí, sí, muy contento, emocionado de celebración de campeonato con todos los compañeros, y croquetas de medio a todos conviene, muy difícil de coger, de compartir comida, y bueno, muy contento de culas.
6: ¿Por qué vas tan rápido hablando y tan lento después de jugar?
5: Un culas, siempre culas.
3: Perfecte, un cop culé tots culé. Vaig traduint perquè no s'entén.
5: Sí, moltes gràcies.
3: Xavi Cazorra, molta gràcia a tu.
4: No, home, no.
7: Tant si és per llevar-te com si és per escalar una muntanya, el consell és el mateix. Posa't l'arnès. Cada dia, de 6 a 11, Matina Codina.

0: Els matins més potents de la ràdio a Catalunya tenen un nom.
1: Matina Codina.
0: 5 hores de ràdio frenètiques per posar-te a to. Amb l'Ernest Codina.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
4: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
3: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
4: Està accedint a una llar protegida. Estem

0: Visant a la policia.
1: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: Ei, que s'acosta el Cabró Roc! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emisora oficial. Ocasión
3: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
4: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: I després a cala meva mare, Olot.
5: Uh-huh.
6: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Torna la Hyundai mitja marató Barcelona Bybrux 2027.
10: És velocitat.
9: Amb el circuit més ràpid del món.
10: És festa.
9: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
10: És Barcelona.
9: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
10: Fast and Fun.
9: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
10: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
11: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
12: 29 de desembre del 1933.
11: I el número de la sort, el
12: 11.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Aquest és el

0: aquesta setmana és la primera en la qual s'han superat els 30 graus de temperatura a casa nostra aquest 2026, i aquí tenim el Francesc Mauri. Bon dia, Francesc,
1: bon dia.
0: Per comentar una mica aquesta dada, no?
1: I tant. Primera setmana de l'any, no de la història, Ernest, que clar, superem els 30 graus, que de vegades semblem imbècils quan segons quines informacions.
0: No cal passar-se, tampoc.
1: Temperatura càlida, calor en majúscules, jornada de canvis on arribarem als 33, 34... fins i tot 35.
0: Epa, tampoc notem, tira. Aquest grau no el notem, tampoc.
2: Opa, 36, sí. Potser arribarem.
1: Home, no, animal, com hem d'arribar.
2: Perdó, eh?
1: Avui amb 35 toquem sostre, baixaran els propers dies, n'estarem pendents.
2: Molt.
0: Molt bé, es van enfilant els termòmetres de moment, sí.
1: Acompanyeu-me a la pantalla, tenim imatges en directe d'una espectadora.
2: Si estem a la ràdio, que no podem fer res amb aquestes imatges.
1: Recordeu que ens podeu fer arribar, doncs, imatges, vídeos, tot tipus de...
0: Material audiovisual.
1: Correcte.
2: Sí, més enllà d'imatges i vídeos, no sé què més vol que t'enviï.
0: Francesc, desperta, xato.
1: Ho podeu fer a través del correu electrònic mauri2042@francescinfo-3/24-3cat
0: Doncs...
1: .cat.
2: Mauri en majúscula o minúscula?
0: Trobo que és molt complicat, no? I és un miracle que t'arribi a tant en tant alguna foto.
3: 3/24 en números o en lletres?
2: En lletres, Marta. Bueno, escriu.
1: No, números.
2: En números.
1: 3/24.
3: Romans o normals?
1: Normals.
0: Si us plau. Alguna cosa més, Francesc?
1: No, collons, que escoltem el document.
0: Ah,
1: que
0: ens és un àudio. Perfecte.
4: Bon dia des de Molins de Rei, on ara mateix tenim un cel ben serè, pinta que avui serà un dia de sol, i el termòmetre de casa marca ara mateix uns 16 graus. I si us plau, deixeu de fer el temps amb aquest Francesc Mauri de Pacotilla, que se'n vagi a fer l'helicòpter, i escolteu-me a mi, a la Mònica Usar, que sóc qui us dirà bé el temps que farà durant els propers.
0: Ens ha pillat que fem el temps amb el Francesc Mauri.
1: Farat, bé, bueno, és que l'adreça era tan difícil que he de deixar el missatge perquè era l'únic que tenia.
2: Pots repetir l'adreça? Que
0: no, no, calleu ja, home.
1: 27042.
0: Francesc, gràcies, va, escolta'm, i ja podeu treure la roba d'estiu perquè s'enfilaran fort els termòmetres.
5: Matina Codina. Si no quedes satisfet, et tornem els diners.

0: Jair Domínguez, bon dia, guapo.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: I per molts anys.
2: Va, sí senyora, visca, Jair Domínguez.
0: Un aplaudiment fort, no? Que va, hòstia, que sí, què passa? Escolta, quina serenor, quina tranquil·litat de bon matí, no? Quina serenor, quina tranquil·litat que portes. No sé si és que estàs encara mig adormit o és que viure a Banyoles, enmig de la natura, doncs et proporciona aquest benestar i aquesta calma matinera.
1: No, aquesta serenor la tinc de sèrie. Ja saps que sóc una persona que ha abraçat el zen.
3: Sí.
1: I estic tranquil.
0: Molt bé. Això ha sigut sempre així, diguem-ne, ja com a estudiant de petit, o hi va haver un punt d'inflexió a la teva vida que vas dir a partir d'ara em prendré les coses diferents?
1: Doncs sí, és així. Amb tranquil·litat i amb calma.
4: Sí, home, és així, bon dia a Catalunya, soc Jordi Basté, és així, però és veritat que el Jair Domínguez, en aquesta, precisament, aquesta mateixa emissora, en RAC 105, aquestes hores, sí, són anys, venia, bueno, ens explicava unes notícies, unes coses, i tal, que ens reiem un tal vegada.
0: Vols fer algun comentari sobre el que acaba de dir Jordi Basté, que diu que fa uns anys tu explicaves notícies curioses aquí a RAC 105 de bon matí?
3: És veritat.
1: No diré res, perquè algun dia vull tornar a treballar a la ràdio i ara mateix no...
0: Perdona, primer titular.
1: No diré res.
0: Això ho dius seriosament? Algun dia t'agradaria tornar a treballar a la ràdio, Jair, o no?
1: Sí, home, jo no diria allò de que és màgica i tot això, però m'ho he passat tan bé a la vida treballant a la ràdio, que és una cosa que no descarto mai.
3: Però quant t'haurien de pagar per venir cada dia a Barcelona a les 7 del matí, per exemple?
0: No, això descarta-ho.
5: Ara.
1: No, això no es pot dir.
3: No hi ha número suficientment alt, vols dir?
1: Ara mateix no, però tot es pot parlar.
0: Però com a col·laborador o com a presentador, i quin seria el preu, Jair Domínguez?
1: Ara mateix el preu té més a veure amb l'alegria, no? amb el feeling, amb els sentiments.
3: Mira, això em deien a una altra ràdio, m'hi pagaven amb alegria també.
0: Anem a l'aniversari. Tu com celebres? T'agrada celebrar l'aniversari o no?
1: No, la veritat és que no massa, no, o sigui, no sóc una d'aquelles persones que ho detesta i tal. Sí. Però m'agraden els aniversaris, m'agraden, i us diré per què, perquè la meva xicota estimada,
0: sí,
1: li agraden molt, molt els aniversaris, però molt, és una cosa exagerada, que és allò que felicita les vigílies, fins i tot. I llavors, vull dir, aquest matí ha aparegut, mentre jo dormia, ha aparegut amb un dònut, amb unes espelmes a sobre.
3: Carai!
1: Llavors,
3: clar,
0: sí, perdona, el llit, estem parlant.
1: Sí. Oh. Aquesta primícia.
0: Perdona.
1: Negaré haver-ho dit, però us ho explico.
0: Fa de mal netejar, una mica de xocolata sobre el llençol, fa de molt.
1: No! Això s'ha d'evitar sempre.
0: Escolta, em vas dir
1: ahir... No s'han de fer.
3: Has de menjar-te molt malament un dònut, Ernest, per fer molles així a lo bèstia.
0: Escolta, ara que estem al llit i amb la Neus, no entraré en matèria en un tema ara, diguem-ne, de caràcter íntim. Però sou de fer-vos petons matiners, el clàssic mudito, aquell petó, m'entens que
1: sempre, fem... Sempre.
0: Sí, malgrat l'alè, eh?
1: Sí, no, home, quin alè.
3: Clar, però això és el mudito.
2: No. L'alè és recíproc, perquè també el té ell.
1: Sí, però no, jo no tinc aquest tipus de problemes aquí.
0: Perfecte. Escolta'm, llavors, l'esmorzar ja l'has fet o és el dònut només?
1: No, que va. O sigui, anava a fer-lo tot just, però el primer és atendre't.
0: Ets maquíssim.
2: Olé!
0: Maquíssim. A casa teva cuines tu o cuina ella, Jair?
1: Hi ha tendència que ho faci jo. Perquè si m'he d'esperar que ho faci ella, malament.
0: Perquè és un tema que no li interessa.
1: Que ja he agafat jo.
0: Sí, però ets de cuina a foc lent o és allò que si tu pots treure ràpid de sobre millor un pa amb tomàquet?
1: Ets supervivència.
0: Supervivència. T'he de dir, Jair, que avui surts als aniversaris de La Vanguardia. Suposo que deus sortir cada any.
1: No fotis.
0: Sí? Sí,
3: et tenen fitxadíssim a La Vanguardia.
2: Al costat del Cristian Gálvez.
1: Què dius? Que fem el...
2: No és l'aniversari, és una altra notícia, però que estàs al costat de la foto del...
1: Ah, vale.
0: Has de saber que comparteixes aniversari amb Antonio Carmona, Adriana Ozores i el Jaume Pla, l'actor, el Jaume Pla. per exemple.
1: Home,
0: sí, sí.
1: Home, escolta, això em fa moltíssima il·lusió, això. Sortir a l'avantguarda i fer una cosa que no tingui a veure amb problemes legals. Sí.
3: És la primera vegada, deu ser, no?
5: Sí. No deus haver donat mai un cop de puny a ningú el dia del teu aniversari.
1: No.
3: Ara està molt dolent el dònut.
0: Ara volia treure el tema, de fet. No sé què li demanes en aquesta nova volta al sol que inicies avui, no?, als 46 anys, perquè els 45 han estat bastant intensots, en general, sobretot a nivell judicial, no?
1: Sí. Jo et demano una mica de tranquil·litat i ja està. No sé si et demanen coses per l'aniversari. Et demanen coses pel
0: sí,
1: pel home, cap d'any, no? No me'n recordo.
0: Representa que quan bufes les espelmes, a la vegada, demanes un desig.
1: Sí, és veritat.
0: Però no es pot dir, no es pot dir el desig, no el diguis.
2: No es compleix.
0: No el diguis, escolta'm.
1: No, sí.
0: Què cansa més, diguem-ne, la pugna que has tingut judicial pel tema amb Vox i tal, o la travessa? Perquè acabes de tornar a la travessa amb la Neus, que heu competit, diguem-ne, en uns sí, episodis que es veuran no sé quan, suposo que després de l'estiu. Després de l'estiu. Què cansa més, Jair?
1: La burocràcia.
2: Clar.
1: Sempre. I anar a judici per haver-ho matí allà. Mare de Déu, senyor. En canvi, tot l'altre, escolta, tot el que sigui caminar i córrer, encantat.
0: Ja. T'ha sortit molt car el judici en Vox perquè ho has hagut de pagar tu al final, ells no costegen res, els malparits.
1: No, el Jaume Cuadillas sí, me fa preu tancat. Llavors, gràcies a ell, em puc seguir comprant al súper.
3: Que bé.
1: Si no, noi...
3: Sí. Els 10 judicis et regalen uns canelons o alguna cosa així, no?
1: Sí. No, ell fa una barbacoa, una parrillada, que és un gran pescador.
0: Sí.
1: Doncs això, podria viure del que ell pesca.
3: Valent!
6: Sí, senyor.
0: Jair, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies. Només vull saber si ha anat bé la travessa i si hi ha nivell. Ja està, i amb això ja ho deixem aquí.
1: Us diré una cosa, el nivell és altíssim i ell és una autèntica bestiesa.
0: Digue'm un nom que diguis, no m'ho esperava, que competís tan bé, que estigués tan fort o forta.
1: No m'esperava que els tiets fossin unes putes màquines.
0: Ah, ja! Jair, ho deixem aquí per molts anys. T'estimem moltíssim i ho saps.
1: I a vosaltres us estimo jo més.
0: Vinga, bona esmorzar. Adéu-siau.
7: Matina Codina. Una festa cada matí amb l'Ernest Codina. Matina.

0: ens escoltes cada matí és que tens l'orella molt fina. A RAC 105 i en directe, això és Matina Codina.
1: RAC 105 Barcelona.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
6: Escupi.
5: Avui en fem servir moltes més.
6: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
5: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
9: Ara,
8: diumenge.
9: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
10: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
11: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
12: No podràs canviar d'emissora.

0: La febre Bad Bunny ja és aquí, Albert Buscarons.
1: Bon dia, bona hora.
0: Coordinador RAC 105 i gran seguidor dels artistes, en general.
1: Estan passant coses amb Bad Bunny. A veure, era una arribada als paparazzis i són al darrere perquè volien saber tot el que fa el Benito des que ha arribat a Barcelona i tenim alguna dada, eh?
0: Doncs ara repassarem algunes de les qüestions que han sortit a la premsa o que sap l'Albert Buscarons com a bon periodista de la seva estada del porto-riqueny aquí a Barcelona.
1: Sí, ahir es van veure les primeres imatges d'algú sortint de l'Hotel Mandarín, però que no acabava de quedar clar si aquell era Bad Bunny, perquè saps que hi ha una agència que té dobles de famosos que es fan molt virals a internet, precisament posant Shakira al centre comercial, no sé què. Clar, la gent es confon i jo tenia dubtes al principi de si podíem estar parlant d'un cas semblant. Sembla que no. Era Bad Bunny real, que hauria arribat a Barcelona sense parella, però amb els pares, a banda de tot el seu seguit que l'acompanya. Ahir a la tarda tenia prevista una visita a la Sagrada Família, que sembla que es va anul·lar per motius de seguretat, i se'n van a dinar a un dels temples del millor dels dos mons a Barcelona, el Peix i Marisc. Allà pots triar el que vulguis, que és el restaurant Estimar, que és el Born. És un projecte de Rafa Zafra que ha passat pel Bullo pel Tickets. Vull dir, alta cuina, una de les coses més. I ja està, i després d'això, poca cosa més, va tornar a l'hotel. En aquell moment ja s'havia plegat a la porta, perquè ja s'havia viralitzat el vídeo. Hi havia centenars de persones, tant que el personal del Mandarín va haver de posar-hi tanques de seguretat per tenir la gent darrere les valles. I Bad Bunny crec que ha estat una mica incòmode aquesta nit, perquè aquesta nit aquesta gent s'hi ha quedat fins a les tantes, tipus prop de la mitjanit, cantant les seves cançons a la porta de l'hotel.
0: Això és com si vaig a dormir i em posen el programa en podcast a la terrassa a casa meva, no?
1: Igual.
2: El mateix.
1: Igual.
2: Vides paral·leles.
0: Però vaja, no porta un ritme auster. No? Bon hotel, bon restaurant, no?
1: Una suite d'aproximadament 4.000 euros la nit és on s'hi està llotjant.
2: Però mira, em sorprendré a mi mateix dient això, jo que sóc tant de la CUP i tal, però quina putada ser tan ric, ser tan famós, tenir tot el que tothom voldria, però no poder gaudir.
1: No poder fer res.
2: No poder anar a fer un passeig i anar a veure la Rambla o a veure... Perquè no pots, perquè la gent, saps? O sigui, de tant d'èxit, estàs atrapat a dins d'una bombolla una gàbia d'or, no?
1: Que maco.
0: És més un fenomen popstar que musical. És a dir, com interpretes aquesta febre Bad Bunny, tu, Buscarons?
1: Hi ha una altra dada, que des d'avui Espanya és per primera vegada el país amb més consum a streaming de la música de Bad Bunny. Fins ara era Mèxic, que evidentment té molta més població i tal. Llavors, la febre pel concert és real. Tothom està demanant entrades aquesta setmana. Tothom està intentant estirar del fil que tinguin, si és que en tenen algun.
2: Ho han intentat amb tu?
1: Sí, i tant. Home, això de treballar a la ràdio sembla que això, el famós calaix de les entrades, no? Que jo obri un calaix i tingui... Allà...
2: Quantes en vols?
1: Sí, exacte.
0: Malgrat, no sé, tu el fan número de Bad Bunny, també estaràs a la graderia de l'Estadi Olímpic. Però no sé si t'il·lusiona especialment o no. Clar, és l'home que va actuar a la Super Bowl. Tens ganes d'entendre també...
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, és una cosa...
0: Un fenomen.
1: A mi musicalment Bad Bunny em sembla atractiu. Vull dir, les coses que fa són interessants. La seva manera d'executar-les, la seva manera de cantar, a mi em desconnecta. Aquesta desgana a mi me la contagia, me l'encomana i jo em quedo allà, doncs també amb poques ganes de viure. Però crec que en directe cantarà més aviat poc i llavors serà un espectacle més que una altra cosa. Llavors crec que valdrà molt la pena veure'l. Aviam, també té aquesta cosa de la que cita, ja està muntada, i hem vist imatges de la pista de l'Estadi Olímpic, i la famosa casita és a l'altra banda, vull dir, escenari, banda dreta i l'altra banda esquerra, vull dir, tothom que sigui... Exacte, no sé com ho farà, però tothom que sigui a pista tindrà oportunitat de veure Bad Bunny de prop en algun moment del concert, perquè la casita acostuma a fer unes 7 cançons. Clar. I després els rumors de les col·laboracions, que aquesta és una altra.
0: Ah, això de la Rosalía què?
1: Rosalía i Quevedo, diuen.
2: Ostres, el Quevedo i Bad Bunny cantant junts, mare de Déu.
0: Ja, sé que tu no ets ludòpata, però apostaries a l'actuació, a la col·laboració de Rosalía?
1: Jo per Rosalía no.
0: No
1: hi apostaria. Per Quevedo sí, per Rosalía no. Dijous a la nit Rosalía és a Londres. Va a la gala dels Ivor Awards a rebre un premi. Londres és aquí al costat. Divendres agafa un vol i triga 3 hores i poc en tornar, però no sé si allargarà estar allà perquè té altres compromisos, no ho sé.
0: Tens alguna informació més? Ha transcendit alguna cosa més de l'estada de Bad Bunny a Barcelona?
1: De moment poca cosa, perquè només porta un dia, però avui serà un gran dia perquè encara li queda un dia pel concert, segurament els assajos seran demà, per tant avui dedicarà el seu temps a fer el que pugui, no el que vulgui, a Barcelona, i els paparazzi l'estaran perseguint a tot arreu.
0: Doncs tot el que vagi sortint ho explicarem demà, o ho explicaràs tu de 2 a 5 de la tarda, que és quan el Buscarons agafa el micròfon de RAC 105, escolteu-lo, perquè és un màquina més enllà de ser, ja et dic, el programador musical de RAC 105, un quart d'11 del matí. El que farem, ja ho has escoltat aquest matí, és escoltar el mix que el Bad Bunny del matí a Codina ha fet amb alguns dels seus clàssics ja inspirats en problemes que s'ha trobat a Barcelona.
1: La lletra d'aquesta cançó, precisament, parla del Born.
2: Sí.
1: I ahir va anar a dinar el Born.
2: Veus?
1: És que tot estava ja connectat.
2: És que s'està inspirant en temps real.
1: Un sisè sentit. Increïble, matí a Codina.
0: Els greatest hits de Bad Bunny amb el remix...

0: relliscades a la patina. Codina, Xavi Cazorla.
1: Hola, i començarem amb... La Mar ens va explicar ahir un inici de programa, ens va explicar una anècdota, una notícia que havia passat a Itàlia, un tema d'un casament, i ella ho va fer amb el millor de les seves intencions. Però tu, sense voler, vas venir a dir que era una merda.
2: Però abans de la boda, abans del casament, els va passar una cosa terrible, i és que els van robar les maletes del cotxe i la bossa, anava inclosa la bossa, que contenia el vestit de la núvia.
0: No! Tinc un col·lega que es dedica a organitzar casaments i sempre m'explica anècdotes. Jo crec que estaria molt bé recuperar anècdotes, perquè crec que aquesta és de les més fluixetes que es poden explicar anècdotes.
3: Oi.
0: N'hi ha de molt grossa.
4: Allà falta acabar de fotre.
5: Sí, gràcies.
6: Allà merda de...
4: No, ara.
6: De les més fluixes que podia haver.
2: Sí.
0: No, és la que m'ha explicat ara. Però a mi se m'ha explicat, per exemple, així a tall d'espoiler, d'una núvia embolicant-se amb un convidat a la
4: taula. Ara, això és una anècdota.
0: No, vull dir, això ha passat.
4: Però no ho vol explicar.
7: Vist amb distància, és molt millor la de l'Ernest.
8: Eso es verdad.
0: Que li robin el vestit a la núvia és fort, però que la núvia s'enrotlli amb un convidat encara em sembla més fort. O que el nuvi se l'emportin, per exemple, amb una ambulància perquè ha agafat un coma etílic, que també ha passat, doncs també és fort.
1: Si tu demanes com a persona d'un casament què tries, tries que et robin el vestit abans que s'emboliquin amb un altre, seguríssim.
0: 100%. Què més, Xavi?
1: Anem a les trucades despertador. És un gènere curiós, perquè a vegades passen coses estranyes, com que la persona que marca el número, que és l'Alan, anem a posar en dubte que potser es va equivocar de número i va trucar a una persona que no era, perquè trucava a un adolescent que es deia Uri, i crec que no.
0: L'Uri, aviam si l'agafa, 25 anys.
9: Lori Geller, us en recordeu de Lori Geller?
1: Ser de la cuchara, no?
9: Que plegava cadires.
0: Hola, aquí hi ha l'Uri. Uri, hola. Som de la ràdio, de RAC 105, qui ets? Com et dius? Comencem per aquí. Jo truco de la ràdio, de RAC 105, del Matina Codina, un dels programes estrella de la radiodifusió matinal.
10: Claro.
0: Tu qui ets?
11: Jo sóc Pamela.
1: Pamela.
0: Pamela.
1: I on estem trucant?
0: Ets de Catalunya, Pamela?
11: No.
0: Perfecte, doncs et pengem. Adéu, adéu.
12: Això és una cagada gorda.
0: Hauria volat que fos Camela, no?
1: Lo nuestro.
13: Mola que et truquin a les 7 i poc del matí, s'equivoquin i et pengin a la cara.
1: D'una altra més, aquesta senyora no era catalana, vull dir, no tenia ni punyetera idea de què li venia, això.
13: I vale, però no ens interessa, adéu.
7: És una pena perquè la trucada ha eclipsat l'Albert Om dient que l'Uri Geller doblegava cadires.
13: No, era el Mauri, però no passa
7: el Mauri.
0: Però és curiós, ara faré d'Albert Om jo. És curiós que t'equivoques d'un número fixe, i en lloc de trucar a l'Uri, truques a la Pamela.
13: Pots trucar a l'altra banda del món,
0: Què més, Xavier?
1: Doncs mira, una trucada que sí que va sortir bé perquè els números eren els correctes, vam parlar amb l'oient, i després perquè, bueno, Ernest, va passar allò que comences a fer preguntes i els que estem a l'estudi ens sentim violents perquè voldríem marxar i deixar-vos sols.
14: Hola, bon dia.
0: Sóc Ernest Codina, el que més matina per molts anys, carinyo.
14: Ai, moltes gràcies. Doncs estic a casa.
0: Molt bé. Estàs sola?
14: Vinga, per festa.
0: Clar que sí. Dic, estàs sola o què?
15: No, es por tanto, una vez. Ha sido dos veces.
14: Ara mateix sí.
0: Però esperes algú?
14: No.
15: Ernest, tranquil.
1: Que l'Ernest va per allà, si no dius que sí.
13: Ha tret les ampolles, les copes.
16: Va calent des de fa dies.
0: Doncs ja està. Entres a un sorteig de llet nostra. No sé si t'agrada la llet.
15: Vinga,
0: no.
14: No, a mi la llet no.
0: Bueno, però a algú de la teva família li entraria bé 30 litres de llet nostra.
14: Marranote.
0: Dius que t'agraden els làctics, també, no?
7: L'enquesta de consum aquesta l'hem de deixar de
17: banda. La gent és inflamada, ¿verdad?
0: No has posat el Santiago Segurat a preguntar-li si li gustava el requesón.
13: Sí. Molt bé. Que desagradable.
1: És que totes les preguntes que es fan al voltant de la llet és complicat.
7: No ha passat mai que tu treguis un bon resultat de la pregunta aquesta.
0: Sí, però de veritat que no és premeditat, eh? Ja sabeu que el 50% d'aquest programa és impro, no és espontaneïtat, i a vegades no saps per on et pot portar, diguem-ne, el discurs.
16: Claro, bueno, pues yo, de cata la leche, por ejemplo, es una cosa muy natural, ¿verdad? Te gusta la leche, sí, me encanta, a litros.
0: Si no t'agrada, no et posem al sorteig, ja també té sentit, no? Perquè estem regalant 30 litres de llet.
1: És molt, i també són moltes les pífies que queden, que estan totes en aquest tall.
0: Hem recuperat aquest clàssic de la Kelly Clarkson, Since Bingon. Típica cançó que em convida a passigar-me els mugrons. La mare d'aquesta.
1: Que rico.
13: i catarres. Avui
1: com has passat per sobre del comentari, eh?
0: I que ets mestre de primària. Com estàs vivint aquesta situació de, diguem-ne, dels teus companys de professió, de tot el col·lectiu de mestres, professors?
7: La vaga, què tal la vaga?
1: Un català que part dels retards de Rodalies, dels danys morals causats per la...
0: John Travolta. Oh!
2: Com és, Alan?
0: Sí. Jo em paradeixo molt que no, el Barça no s'ha carnissés sí. El dia del clàssic.
7: Tot jo no.
0: Arribo a saber què passa...
7: Exacte, sí, perdó, jo sí. Sí.
2: Aquest festival. Ens van fer manifestacions al Finlàndia amb la cançó Leikinhei, no algo així, no sé pronunciar. Lie...
1: Sort que has puntualitzat que no ho sabies pronunciar.
13: Ja, parlant de fer esport, ahir la notícia... Bueno, a veure, no, no he fet bé l'enllaç. Oblideu-vos de lo de l'esport, que vindrà al final. Ahir la notícia del dia era aquesta detenció de Jonathan Andich per possible homicidi.
0: Si n'hi suïni, no? Que amb dues copes el meu anglès millora molt.
13: Ella també porta dues copes.
0: Estaria bé.
7: Prou. Fes un personatge, tio. És com a Alan.
5: Si et pregunten què escoltes...
10: Matina Codina.
5: Els que en sabem d'això de despertar...

0: avui, al Matina Codina, diversió i alegria a l'aire lliure. En directe des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar, amb Càmpings Tarragona.
1: Ei! Bon dia! Oh, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. Ai, bueno, sempre hi ha una mica aquesta sensació de desorientació, de no saber on som, i tot plegat és per aquesta feina tan surrealista que tenim, surrealistament paradisíaca.
2: Sí.
1: Us saludem des del càmping Estanyet.
3: Ole!
1: Això és a les Cases d'Alcanar. Això és a primera línia de mar,
2: sí,
1: envoltats de palmeres, a tocar d'una piscina.
3: Clar.
1: Ja hem esmorzat.
3: Ja hem esmorzat.
2: Jo dues vegades.
4: Podria esmorzar, ja?
2: Per si sí, digues.
3: Vas endarrerit.
1: El Cazorla arriba tard a, diguem-ne, a la safata. No, no, aquí al...
4: És històric, això. Arribar sí, tard sí. A l'esmorzar.
3: Els croissants m'han preguntat per tu.
1: Molt bé. Escolta, res, doncs... molt bon dia a tothom. De veritat, tenim una feina que és la bomba i que ens permet, doncs, desplaçar-nos fins a llocs tan al·lucinants com aquest, on avui farem el programa fins a les 11 del matí.
3: Toma!
1: I això, aquestes experiències són brutals perquè... comencen ja ahir al migdia, no? Vosaltres
3: sí.
1: Vau fer un dinar al qual jo no vaig poder assistir.
3: Oh,
1: no sé si hi ha alguna anècdota que no s'hagi comentat del periple d'ahir.
3: Sí, que quan vam marxar de l'esmorzar, estàvem ja allò amb els cafès, una furgoneta va tirar endarrere, es va carregar una moto.
4: Ah, sí.
3: Clar, ens va cridar bastant l'atenció pel soroll.
4: Davant del restaurant.
3: I vam veure com el senyor de la furgoneta va pensar... no m'ha vist ningú.
4: Sí.
5: Ah, sí,
3: me
5: eh?
3: Vaig.
1: Ah, molt bé. I tu, vosaltres no heu trucat a la policia, no?
3: No, estàvem fent un cafè.
4: Bé, atendre'ns, hagués allargat la tarda, això.
1: Exacte. Oh. A tot això, bon dia, Sergi Ferrer.
4: Bon dia, Ernest.
1: Bon dia, l'Alillo.
3: Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Marc Puga.
5: Home, molt bon dia amb les meves angines, però aquí amb vosaltres.
1: No, a veure, no t'ho podies perdre.
5: No ho podia perdre.
1: Fins i tot missatges dels oients que la Marc Puga faci alguna cosa, que vagi a urgències, que se sotmeti a qualsevol nou medicament.
3: Obre, claro. Molta gent oferint-se per portar-te a llocs de Catalunya, cosa que has de vigilar. A partir d'ara,
1: I molt bon dia, Xavi Cazorla.
6: Hola!
1: Esteu tots bé?
3: Sí, molt bé.
5: Super.
1: De seguida aniran venint ja els primers oients i, sobretot d'entrada, moltes gràcies a l'Àngels i a tot l'equip de càmping del càmping Estanyet.
2: Sí, senyor.
1: Perquè jo no sé si ens ha vist prims o si pensa que estem desnutrits o que a casa nostra no ens cuiden, però us hem de dir que ahir vam sopar a un restaurant d'estrella Michelin, tancat de codorniu.
3: Ui.
1: Millor que no us expliquem el que vam menjar, perquè us faria molta enveja. Només si hi ha algú que vulgui destacar algun plat o algun moment del sopar. Tot bé?
3: No, a mi em va fer gràcia que tots havíem reservat una setmana abans si carn o peix com a principal.
6: Sí.
3: I tu, que ja vas reservar carn, clarament, que ets d'Osona, i a l'hora de repartir els plats resulta que ho havien estat calculant malament o vam fer-ho malament nosaltres i vas haver de menjar peix.
1: Oh, no! Segurament va ser un dany col·lateral d'un error vostre.
7: És el primer cop que l'Ernest menja peix a la vida. Mai no ha menjat peix.
5: No sabia ni el mirar.
2: Va ser culpa meva, perdoneu-me.
4: Vas menjar dos.
2: Vaig fer carn i peix.
1: Tampoc hi va haver ningú que m'oferís canviar-ho, eh?
4: No! Jo vaig abraçar el meu plat com si fos la meva filla.
1: Sí, la Marina, estudiant en pràctiques, que està aquí amb nosaltres, va tirar un escopit al plat i va dir que em vols.
3: Sí, el Cazorla va llepar tot el pa per no compartir-lo amb la Mar.
5: Ja, sabeu què va fer? No, és que em va canviar el pa, va agafar el meu perquè era més gran.
4: Més gran el teu.
5: Se'l canvia i aleshores el llepa tot. Diu, ara ja no... I li vaig dir, patxula jo, no?
2: Em va semblar una marranada lo del Cazorla, perquè a més després es va demanar 4 panets més.
5: És un guarro?
3: Hi havia pa il·limitat.
5: Ets un guarro, eh?
4: Sí, és veritat. No diré res, és veritat.
1: Jo crec que no és un equip que estigui preparat pel que fa a l'actitud i sobretot l'esperit
3: per anar
1: a un restaurant de tanta qualitat.
5: Absolutament.
1: Això és així. Bé, hem dormit d'escàndols, d'escàndol aquí als bungalows del càmping Estanyet. L'Alberto em destacava aquesta manteta que t'han posat.
2: Ai, sí, fantàstic. Fixa't que t'anaves a dormir, dius, avui potser tindré fins i tot calor.
5: Sí.
2: Hi ha hagut un canvi de temps.
1: Sí, la Mònica ja ens ho va dir que a prop del mar no faria tanta calor.
3: Sí.
2: I de cop i volta, mitjanit, dius, mira, s'agraeix la manteta.
3: Molt bé, ja pots esmorzar.
4: Bona anècdota.
5: Que mono.
3: És bona. Ha entrat.
1: Saludats, contextualitzats. Comencem aquesta nova edició del Matina Codina. Ja hem fet baixar el primer cafè i el primer croissant. Són gairebé les 7 i 5 minuts del matí. I com que és divendres, això no s'ha d'oblidar. Que guapo és fer ràdio el divendres. Començarem amb David Guetta.
3: Oh.
1: Vinga, va, endavant. Oh.

0: 7 i 8 minuts d'aquest matí de divendres. Així m'agrada, hòstia, començar el programa amb un clàssic d'Eiffel 65 com aquest Blue, amb la versió de David.
1: Ah, tío, que temazo, oye. Sí. ¿Hay algún after por aquí, tío, para salir de fiesta?
0: No em consta, no em consta.
2: No crec que a l'Ebre tinguis problemes, per trobar festa.
0: Sí, però un after ara, un divendres, no ho sé. Escolta'm, anem a repassar els talls d'actualitat amb Condis.
3: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Xavi Cazorla, bon dia.
4: Hola, què tal? Comencem pel futbol. Començarem parlant de futbol, perquè hi va anar Eric García, el programa aquest del Gerard Romero de TV3.
0: Ah, sí?
4: Sí, increïble.
0: Està guapo el García, eh?
4: Sí, pensant que s'ha dit el Romero, dic, ostres, doncs sí, l'Eric García està molt guapo, és que és un tio guapot, realment. No li van preguntar pel tema que ara us explicaré, que és un tema que va avançar ahir el Bernat Solià a Catalunya Ràdio, que és un tema que afecta, atenció, a les obres del Camp Nou.
5: L'última reunió que hi ha hagut entre el Barça i l'Ajuntament, el Barça ja li ha explicat a l'Ajuntament que no podrà complir amb aquests terminis, que s'endarrereixen les obres, que s'endarrereixen per una qüestió que no té, no és imputable a l'IMA, que la constructora, sinó a les enginyeries que s'encarreguen també de l'obra del Camp Nou. Què passa? Que es considera que és molt significatiu que el mes de maig ja se digui, des del Barça, ja reconegui que hi haurà retards en coses que havien d'estar fetes al desembre. Això fa pensar més d'un, que és que el retard realment és considerable.
6: Però, quina era la previsió ara mateix?
5: La previsió, que el desembre... la previsió era a finals d'any. S'obria la tercera graderia lateral, al cap de tres mesos s'obria la tribuna i no sé si una part d'un gol, i abans d'acabar la temporada, la resta de la tercera...
6: Per tant...
5: graderia.
6: La tercera graderia.
5: A l'estiu de l'any que ve, del 27,
6: la coberta. Es
5: col·locava la coberta. Clar, si això va amb retard, aquí ja no puc
7: arribar
5: informació.
7: Ja ho vaig fer, fins al 28 ja veig que no comencem.
0: Sí, ja... Cap sorpresa. No, no voy a dimitir, recordeu que és el CEO.

0: Al càmping Estanyet no existeix l'avorriment. Avui fem el Matina Codina en directe des d'aquest meravellós càmping amb bungalou de les Cases d'Alcanar.
1: De YouTube.
2: Vale.
1: Però pressi, falta poc, creo.
2: Estic fart d'escoltar la paraula problemes. Sí. Hem tingut un problema. El meu cosí no sé què. Ara el problema. Pots acabar ja d'una vegada?
1: És que tampoc sabia que s'ha de poner una cúpula. Com ponem una cúpula?
3: No li vas dir, ja.
2: Si tu vas dir el Juste, collons, ja, fa 4 anys.
1: Sí, senyor, molt bien peinado, Juste. Me gusta molt, me cae molt bé, molt graciós. Però jo no sé poner una cúpula a una cosa.
3: Se'l va entendre còpula, ara que el va posar.
1: Claro, claro. Gràcies.
4: Per tant, necessitem un deadline, una data, més o menys. Si les obres del Camp Nou no podran estar acabades el 2028...
1: Sí.
4: A quan aniríem? No voy a dimitir.
3: Hay fecha, ¿no? Vale, píchale,
1: sí, píchale. Sí.
3: Venga, píchale.
1: ¿Cuándo liga? ¿Cuándo acaba normalmente? ¿Mes de mai?
4: Ya s'ha acabat.
1: Ah, doncs, vale, pues mes de juny 2032.
4: Collons.
2: ¿Pero qué estás dient?
1: Bueno, es que tengo una obra de un reforma de cocina antes y no puedo entrar.
3: Pero vas a fer una cuina abans que el Camp Nou.
5: Joder, pedazo de cuina, ¿no, tío?
1: Es que es cuina urgent, una senyora que està cuinando sempre en microondas.
4: Prioritats. Bé,
3: això ho feia jo quan vivia sol, també.
4: Acabaran abans les obres del tren orbital aquest de la Generalitat de Catalunya. Xavi Cazorla, què més?
1: Demà juga la final de la Champions.
6: Oh, sí, alegria, per favor. Has alegrat l'Olivelska,
3: carinya.
7: Entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Ullevål Stadion d'Oslo. Tant de bo les jugadores de Pere Romeu portin la Copa cap a Barcelona i tant de bo això suposés un discurs institucional, si és que guanyen, com el que va fer Josep Lluís Núñez a l'abril del 98, amb un Barça que acabava de guanyar la Lliga, va ser rebut a l'Ajuntament per Joan Clos.
4: Home.
7: I ens va deixar aquesta perla mitiquíssima.
8: Fem aquesta oferta a la ciutat, aquesta casa de la ciutat, aquesta ciutat olímpica, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, on nosaltres portem el nom de la ciutat. I que estem molt contents.
1: Bé,
9: era boníssim el bo de
4: Josep Lluís.
3: Arranca, Lluís.
9: Sí, senyor, me'n recordo que feia aquest tipus de bromes i un partia de riure.
3: Era graciós, sí. Doncs tant de bo hi hagués algun president ara que pugui fer discursos com aquest.
4: És que ja no hi ha presidents, aquests.
3: No,
4: llavors, quan surt algú que, diguem-ne, no fa diana amb el discurs, com és el cas de Florentino Pérez,
3: per exemple,
4: bueno, se'l mengen,
3: sí?
4: Se'l mengen. Què més, Xavi?
7: Doncs mira, avui que som al càmping i en aquest tram de la temporada que ja comença a pesar-nos una mica, trobo que queda molt bé destacar aquesta notícia del Telediario de la 1 que espero que en breu ens comenci a afectar a tots aquí.
10: Noticia importante ahora para el mundo laboral. Hasta ahora, cuando un festivo caía en sábado, el trabajador que libraba ese día simplemente lo perdía. Ahora la Audiencia Nacional dice que esos festivos deben recuperarse. La empresa estará obligada a dar un día libre extra al empleado, aunque haya descansado ese sábado festivo. La sentencia solo afecta al sector de atención al cliente, pero según los sindicatos que ganaron la demanda, podría extenderse a todos los trabajadores.
3: Opa, opa, tío, más fiesta, tío, perfecto, otro día de fiesta.
4: És que els festius no es poden perdre, eh?
7: Ah, no. S'estan perdent, sí.
11: Són molt importants.
7: Ja no passarà ara, a partir d'ara, jo crec que ja no els perdrem mai més. Ja, sempre en dilluns.
11: Que fort.
4: Pot ser que ens sentim molt baixos nosaltres, sí. I la sintonia molt alta.
3: Jo tinc una passada, és una discoteca, tio.
4: No, aviam.
11: Ara.
4: De moment només afectarà atenció al client. Tècnicament, la nostra professió és d'atenció al client.
7: Home, totalment.
4: No? Anem amb auriculars.
3: Tenim 100 i pico mil clients.
4: Tenim 100 i pico mil clients.
7: Jo faig trucades de tant en tant, com una teleoperadora.
11: Exacte.
7: Som clients, tots.
11: Sí, sí.
3: Bueno, la Mar ha obert sucursal a Espanya, per exemple.
11: Sí.
4: Tant de bo, no?
11: Jo sola.
4: Fins ara, quan això passava, quan veies que el festiu que hi ha dissabte, et foties de moltíssim
3: a la llet. Ai, sí.
4: Ara ho celebrarem, eh?
3: Serà tan guai.
11: Que fort, eh?
4: Què el voldreu, el dilluns? Quan el voldreu recuperar?
7: Dilluns
4: o divendres?
11: Sí. És millor dilluns.
3: Sí.
11: Perquè divendres sempre fa il·lusió,
7: ja fa
11: és un dia curt.
3: Sí.
11: Sí, divendres ja és festiu, més o menys,
3: sí.
11: Perquè te'n vas de cap de setmana.
3: Patar-te un dilluns és increïble.
4: Perquè posar-lo el dimecres no, eh? No.
11: No
4: partir la setmana
11: d'aquí. Dimecres és molt...
3: Bueno, a mi no em desagrada aquesta fórmula.
7: Una setmana podem mirar-ho així.
3: No em desagrada a mi del dimecres, eh? Perquè, pam, treballes dos dies, descanses un. Treballes tres dies...
11: Però no pots fer fin de llarg, saps?
5: Claro, lo malo de miércoles es que luego tienes como dos lunes.
11: Claro.
3: Però són un dijous un divendres, que tu ja comences amb una energia que no és el dilluns.
4: Abans...
3: No, jo, no.
4: No. No, però abans fèiem la frase... És igual, és una frase una mica embolicada a la grama. I per tant...
3: Vale, la guardem pel bloc de les 8.
11: No te'ls fiquen al jardí.
4: Perdoneu, els del càmping, necessito un altre cafè. Mentrestant, anem a publicitat. Ara tornem.
12: Tenim carn. I també peix.
13: Tenim fruita.
12: I tenim verdura.

0: Tenim amplis horaris.
1: I botigues al teu costat.
0: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
1: I estem molt a prop teu.
2: T'esperem!
0: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
3: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
4: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
3: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
5: Busques futur? L'FP de Vedruna Catalunya Educació t'acompanyem tota la vida. Viu l'escola d'hostaleria amb cuina, sala i forneria o tria els cicles de Vedruna Pro amb orientació real, tutors i feina assegurada. Prepara ja la teva preinscripció a partir del 26 de maig. Tota la informació al web de Vedruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria. El futur es prepara avui.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
7: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
8: Últims dies de venda privada a La Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village amb marques com Nude Project, Ray-Ban i Zadig & Voltaire. Només fins al 25 de maig. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com. És ara o mai. Obrim de dilluns a diumenge, festius inclosos.
9: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
10: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
13: Està entendre amb mi, sí.
14: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
13: Crec que m'he enamorat.
14: Normal, amb aquests preus.
13: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
14: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Al càmping Estanyet no existeix l'avorriment. Avui fem el matí acudint en directe des d'aquest meravellós càmping amb bungalou de les Cases d'Alcanar.

0: Aquest matí de divendres no us volem fer enveja, però és impossible. És impossible, som uns afortunats. Vull dir, avui no l'hauríem de cobrar, aquest programa.
1: No donis idees a directe.
2: No. Parlem-ho després.
0: Tot, sí. Estem aquí a l'aire lliure, envoltat de palmeres, amb els primers oients que ja estan seguint aquí, amb el seu cafetonet, no? Gent d'edat molt diversa. D'entrada, hem escoltat Lady Gaga amb Shape of a Woman.
3: Que maravilla.
0: És molt bona la nova cançó. I recordar que aquest programa el fem des del Càmping Castanyet. A Terres de l'Ebre, a les cases d'Alcanar, amb el suport de Càmping Castanyet, òbviament, Càmpings Tarragona i el patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. I ara anem a regalar 50 euros de Montse Interiors.
4: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Tenim amb el micro inalàmbric la Mar Puga. Bon dia, Mar.
5: Hola, bon dia. Ah. Mira, estic molt contenta perquè els oients m'estan preguntant tota l'estona, els que van arribant, com estic de les angines.
1: Ah, mira. Oh.
5: Mostra de preocupació, per tant, un aplaudiment per tots vosaltres.
2: Bravo. Home. Mostren preocupació i els fa ser iuiu que t'estiguis acostant a ells. Hem tingut
5: angines. No, perquè s'acosten, a diferència de vosaltres. M'abracen.
0: És increïble com n'és d'hipocondria que aquest equip, Alan Lillo, ahir va portar Mar Puga amb el cotxe i estava collonit.
1: Vaig patir perquè, a més, em va escopir mentre parlava tres vegades i em vaig haver d'aixugar el braç.
5: Anava amb un rotllo de paper de vàter netejant-se.
1: Això a l'Alan el motiva a conduir més ràpid.
5: M'he trobat a uns oients que són els primers que han arribat aquí. Els primers, eh? A les 7 menys 5 ja estaven aquí asseguts. Per tant, bon dia.
6: Bon dia.
1: Bon dia.
5: I el seu nom és Marian i Mar. A més, sou veïns nostres, perquè ja us he vist que esteu davant nostre, eh? Que sí? Home, clar.
6: Davant, eh?
2: Ah, sí?
6: S'han ficat al bungalow de davant mateix. Ah.
1: Doncs us he de dir una cosa. Què? Teniu el cotxe amb un far encès i pot ser que no tingueu bateria ja.
6: No, que són així. És així el meu cotxe.
1: És així?
6: Ah. És així.
1: De malgastar bateria.
0: Perdona.
1: Vale.
0: Perdona.
1: Els fan així, els cotxes xinos, ara.
0: Vale. Des de quan hi ha un cotxe que esquia tota l'estona amb el llum obert? No entenc això.
1: A més, jo he fet una cosa molt...
0: Falta un mecànic, aquest equip, hòstia, perquè ara vull respondre.
1: Demano disculpes perquè he passat per davant i he dit, hòstia, es quedaran sense bateria. Vaig esmorzar.
2: Jo, això s'arregla ràpido. Voy con la porra, le pego un porrazo a la Luis, lo apagada y ya no gasta.
1: Ara.
5: No hace falta. Aviam, Marc, això de tenir-nos davant, tu que ets fan, m'has dit, del programa.
0: Sí.
5: Com ho portes? Ho sabies? Ho heu demanat explícitament?
7: No, la veritat que, bueno, vaig demanar el bungalow i al veure-us davant m'he acabat de dir, tira, quina casualitat, tu. Però, bueno, hi havia gaire gent allà.
2: Has vist alguna cosa de la que te'n penedeixis?
7: No, hòstia, el que passa és que se'm feia raro, perquè, clar, cada dia us escolto.
0: Sí.
7: I no estic acostumat a xerrar jo. Què els hi dic? Si sol faig escoltar jo cada dia.
0: D'entrada, moltes gràcies per la paciència, per escoltar-nos cada dia.
1: Haguessis pogut entrar al nostre bungalow perquè el Xavi Cazorla, que havia de tancar la porta avui per anar a dormir, ha decidit deixar-la oberta per si venia algun oient a saludar. He dormit amb la porta oberta, les dues,
0: molt bé,
1: tota la nit.
0: Per cert, d'on veniu, gràcies, família? De quin poble veniu?
5: D'on veniu vosaltres?
7: Lleida, d'un barri, la Bordeta.
5: Ah, mira, de Lleida. I quina relació teniu?
6: Mare i fill.
0: Molt bé.
2: Bueno, la de la dreta, perdó, és la mare.
6: Jo vinc del Batarre. El Batarre, que és un poble de Lleida.
0: Preciós. A mi sempre m'encurioseix, m'inquieta, aquesta gent que no treballeu per anar a veure un programa de ràdio. Com és això? Heu demanat festa o esteu a l'atur?
6: Jo estic a l'atur.
0: Ah, ho sento. Endavant. Ànims.
7: Sí, bueno, jo vaig demanar festa.
0: Va demanar festa per nosaltres.
5: Molt bé, això. Aquests són els oients que ens agraden.
1: Aplaudim-lo a ell. La que està a l'atur, no.
0: Escolta'm, gràcies per acompanyar-nos, de veritat. A què, Mar, els hi donem 50 horets o què?
5: Home, doncs sí, es mereixen 50 horets, però jo primer vull fer una pregunta i és què us ha semblat el càmping Castanyet? No sé si heu vingut abans.
7: La veritat que és molt bonic. Vull dir, peu de platja, peu de mar, molt bé, i les vistes són increïbles.
2: Oh,
5: mira, un aplaudiment, 50 euros de Montse Interiors.
0: Gràcies. 27 botigues i una web, montseinteriors.com. 5 minuts i 7:45. Seguim.
4: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

0: sempre es posa bé una Katy Perry, que ella diu, hòstia, Califòrnia està de puta mare. Katy, perquè no has vingut aquí a les cases del canal Camp Castellet? Estem en directe de festa divendres, dia assolellat i amb temperatures bastant altes. Ara anem amb la Mònica Usart i el temps.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: La Mònica Usart!
2: Hola, què tal? Bon dia.
0: Tu has estat mai al paradís? Nosaltres sí.
2: Ja, jo no.
0: Bueno, doncs l'any que ve t'hi portem.
3: Tenim... A Molins està la Mònica.
0: Tenim poca estoneta, Clapés, per saber qui tens farà aquest cap de setmana.
2: Sí.
0: Prenem nota, endavant, sisplau.
2: De moment es mantenen les temperatures altes al cap de setmana i ja vam tenir alguns valors de 33, 34 graus. Avui podrien superar els 35 amb uns del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre o també cap al Priorat, i a la resta temperatures també altes, més pròpies del mes de juliol que no pas del mes de maig. Tot plat amb algunes boires que es poden formar en trams de la costa, a la resta amb sol, i després a la tarda amb nuvolades en punts del Pirineu que podrien deixar algun ruixat aïllat avui més aviat al voltant del Ripollès. I el cap de setmana continua la mateixa dinàmica de temps. Boires costaneres, nuvolades de tarda en zones de muntanya, algun ruixat al Pirineu i a la resta dies de sol i de calor. I ara mateix temperatures al voltant dels 16 graus a Alcanar, entre 19 i 21 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona i 17 a Reus.
0: Has dit el de la casa d'Alcanar? De cases
2: sí,
0: d'Alcanar?
2: Sí, sí, sí. 16 graus ara mateix.
0: Correcte. S'està bé, s'està d'anar.
2: S'està molt bé.
0: Sí. Gràcies, Mònica.
2: Apa, adéu.
0: I ara les notícies amb el
1: Xavi Parró. Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: Divendres 22 de maig del 2026 i aquestes són les notícies pardes d'avui. Endavant amb la sintonia. Foli.
4: Bueno, servirà, també servirà.
0: Sí, també servirà.
4: No, aquesta ja ens va bé. Doncs l'Audiència Nacional està estrenyent el setge contra Zapatero. De moment ha bloquejat 500.000 euros dels comptes de l'expresident espanyol, que són els diners que el jutge creu que hauria guanyat amb les pressions a la Moncloa per rescatar l'aerolínia Plus Ultra. Per tant, de moment, aquest mig milió d'euros dels comptes de Zapatero congelats a l'espera de com avança la investigació contra Zapatero. Altres qüestions, altres titulars d'aquest divendres. L'USTEC podria convocar encara més vagues. Avui, per cert, no hi ha vaga enlloc, no hi ha vaga ni al 03, ni territorialitzada, ni a tot Catalunya. Avui és un dia que no hi ha vaga. Els mestres i professors treballen tots. Doncs bé, el que sí que hi ha és reunió un altre cop entre Educació i l'USTEC, i el sindicat ja avisa, doncs això, que si no accepten les demandes dels professors, que si avui no surten amb avenços clars d'aquesta reunió en matèria salarial, doncs convocaran més vagues. I també pel que fa al cas de Jonathan Andic, doncs sabem que va admetre davant la jutgessa que tenia mala relació amb son pare. Això són les detalls que van traient els diaris, això ho publica avui El País.
0: Diu
4: que també va explicar que havien fet les paus, això sí, després de fer una teràpia conjunta. I aquesta matinada hi ha hagut un nou tiroteig, en aquest cas ha estat al barri de Can Puiganer de Sabadell, que ha deixat un ferit i que ha passat la nit ingressada a l'Hospital Parc Taulí. Hauria estat una baralla entre dues famílies i és el segon tiroteig en pocs dies, de fet.
5: Bueno, però tu que ets de Sabadell, com jo, saps que això és un dia normal a Can Puiganer.
4: Sí, sí, per desgràcia és d'aquelles coses quan et diuen no, però això ha passat a Can Puiganer, dius...
6: Bueno, i dius, quin susto, pensava que havia sigut a Sabadell. Dius,
4: esclar, no m'estranya quan et diuen Torre Romeu, Can Puiganer, Can Oriac, no.
0: Abans les notícies de tirotejos totes venien de Wisconsin, Kansas, no sé què, tal, Michigan, i ara tu ets tant aquí...
6: Cada dia més a prop de casa,
0: Et tu és el Bronx,
4: Però són aquests barris que estan estigmatitzats per algun motiu, no? Quan et diuen també doncs, a Girona, quan va passar Font de la Pólvora, o a Terrassa, Can Anglada, coses d'aquestes que llavors... Penses, bueno, que clar, sempre són els mateixos llocs.
6: Els tirotejos no ajuden a eliminar l'estigma,
0: Entre el públic, hi ha algú que tingui un revòlver?
6: Jolín!
0: Però ara s'ha de preguntar.
4: Home, si algú t'hagués dit que sí, ara et cagues,
7: No, hi ha un que s'ha mirat les butxaques i dius, a veure, si el porto avui.
6: I me l'he deixat al cotxe.
0: Xavi Pardo, moltes gràcies.
4: A vosaltres, guapíssims.
0: Fins ara. Seguim al Càmping Estanyet, campingstarragona.com, si voleu reservar en un dels llocs que jo diria del setè cel, com és aquest allotjament d'aquí. 7:34. Fem una pausa i tornem de seguida. Molt més des del Matina Codina. Bon divendres, Catalunya!
7: Va. Hola, bon dia!
8: Ole, ole!
9: Rec 105 Barcelona.
10: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
11: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
10: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
12: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
13: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
14: L'Indie Pop i el Soul s'agafen de la mà a Barcelona. LP torna a la ciutat per liderar una nit on la veu és la protagonista absoluta. Acompanyada pel soul profund de Judith Hill, el Bars Festival presenta una de les propostes més personals d'aquesta edició.
15: Viu aquest retrobament eclèctic i poderós el 21 de juliol al Poble Espanyol. Entrada ja a la venda a bars.cat.
16: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
17: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
18: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
19: Césped Solución.
20: Més informació a céspedsolucion.es.
21: La Ba Li Sa!
22: Escoltes cada matí en directe...
23: Però només una estoneta.
24: No et conformis amb les engrunes.
22: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
21: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
24: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
22: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
21: No es veu!
25: Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que es triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
24: Matina Codina, best moments.
21: No es veu!
22: Ara també, el podcast més escoltat.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: De seguida saludem el Ferran Anandia per saber com se circula per la xarxa viària de Catalunya. Però abans, company matinero, gent que esteu escoltant el programa, voleu conèixer una escola que t'acompanya tota la vida?
2: Evidentment, Ernest, t'ho comento cada dia.
1: Estic parlant de l'Escola Superior d'Hostaleria Badruna, que t'assessora i t'orienta amb docents del sector en unes instal·lacions totalment equipades amb cuina, sala i forneria. I gràcies al restaurant pedagògic Restaula, al barri de Gràcia, podràs degustar les creacions dels alumnes de Badruna Pro, Escola Superior d'Hostaleria, que posen en pràctica tota el que aprenen sobre serveis de restauració, forneria, pastisseria, cuina i gastronomia. Oh. Disponible de dilluns a divendres. No t'ho perdis. I ara sí, Ferran Aràndiga, hi ha algun embús destacable a aquesta hora?
3: Bon dia, doncs. De moment comencem la jornada amb força tranquil·litat a l'arreu de la xarxa viària catalana, en quant a que de moment no es registren incidències destacables, per tant parlem només de retencions, sobretot parant l'atenció als voltants de Barcelona. Ara mateix tenim retencions en tot el nus del Llobregat, que en direcció a Barcelona doncs deixa retencions a la B23 des de Molins de Rei, també a la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per altra banda, al Vallès també tenim retencions, sobretot a la AP7, tot i que amb menys intensitat que de normal, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en direcció a Tarragona, i a Cerdanyola, en sentit nord. Pel que fa directament a les dues rondes de Barcelona, tenim congestió ja des del nus de la Trinitat per les cues que arriben per la C58 o la B20. A la ronda de dalt hi ha congestió fins a Penitents o a la ronda litoral fins a la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
6: Perfecte.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: viu en directe a l'aire lliure, envoltats de gent preciosa, de gent fantàstica, aquí al càmping Gastanyet, a les cases d'Altanar, del Canar, a les Terres de l'Ebre, amb Càmpings Tarragona. La veritat és que aquesta edició tan especial la fem cada any i, per tant, no és un programa de ràdio, és una tradició.
1: Correcte.
0: I ja té els seus dolços avui, perquè ha vingut el Toni des de Roquetes, que és un
2: matinero
0: extraordinari. Bon dia, Toni.
3: Bon dia,
2: hola, Toni.
0: Oient diari del Matina Codina? Sí, escolta, acosta't al micro ben fort i crida, hòstia, crida.
1: Crida, Toni, hòstia. Que hi ha belgues dormint aquí encara.
3: Digues.
0: No, dic que ens escoltes cada dia des de Roquetes?
3: Cada dia.
0: Sí? Fent què? A què t'dediques tu, Toni?
3: Jo treballo a un servei d'ambulàncies.
2: Ah, molt bé.
3: Cada matí, a partir de les 6 de matí, quan començo a treballar, ja em fico a la vostra emissora des de fa molts d'anys.
0: Exacte.
3: Tinc gent que porto habitualment en ambulància que l'únic que vol escoltar-vos a vatros per les xorrades que dieu.
1: Ah, molt bé!
2: Que maco! Que maco!
3: Fica la veu més alta, fica la veu més alta. Que
0: Toni, t'ha passat
1: bé. Una putada que et quedin pocs minuts de vida i et posin el Matina Codina.
3: Sí, però se'm van divertits.
0: T'anava a preguntar si s'ha donat el cas que hi hagi algun pacient mig moribund que hagi ressuscitat gràcies a les nostres parides.
2: Jo crec que sí.
3: Almenys us alegreu el dia.
4: Segur que amb la cançó Boomer algun ha ressuscitat.
3: Venga,
4: que, per cert, vindrà d'aquí un moment, no us la perdeu.
3: També, però sí. Molt, molt simpàtics tots i la gent està molt contenta de batros i a lo que puc sempre us estic escoltant.
0: Escolta, per simpàtic, tu, què ens has portat, Toni?
2: Això.
3: Pues mira, vos he portat unes pastes típiques de Roquetes.
0: Hòstia,
3: m'encanten. De la pastisseria Mar, de Roquetes.
2: No, clar, és que es diu... Aquí posa la Mar, la Mar a la capsa. O sigui, és una mica... És en honor a...
3: És tal qual.
2: És per dir, que sí?
0: Mar, pots provar un directe i amb què et sembla?
2: Sí. Home, i tant! Ja. Què porta això, exactament?
3: Doncs pues és cabell d'àngel, la mel...
2: Oh!
1: Cabell d'àngel...
4: Podríem dir que són la Mar de bones.
1: No podríem, Albert.
3: Són la Mar de bones. I recent fetes que les hem tret del forn ara mateix. A les 6 del matí les he passat a buscar, però...
1: Holy!
2: Molt bones. Mira, estic mastegant, s'escolta.
4: A més, te les han dut en ambulància, eh?
3: Bueno, l'ambulància està aparcada avui.
2: Escolta, molt bones i molt bona olor fan. Però dius que has portat més coses, perquè està aquí una bossa amb regals.
1: Ah, no en tens prou amb les pastetes, tu.
3: Espera, que no arribo en tot.
0: Bueno, després ens ho expliques. Jo només et volia dir si has vingut amb ambulància, amb l'ambulància o amb el teu cotxe particular.
3: No, he vingut amb el meu cotxe particular.
0: No, hauries d'haver vingut amb l'ambulància, hòstia, que amb tant menjar fotrem un pet avui.
3: No, he vingut en un cotxe particular, m'he demanat festa per poder estar aquí amb altres i, bueno...
0: I avui qui us porta els pacients, avui?
3: Avui poso un altre company.
1: Que vagin caminant.
2: Escolta, he vist aquesta bossa, jo l'he obert, allò, sí, ha sigut indiscreta. Castells de Tortosa,
5: Castellers.
2: I ens has portat samarretes.
3: Bueno, he portat dos samarretes, un per a tu i un per a Codina.
2: Ah, mira, m'ha tocat.
3: I per al reste, he portat uns ventalls, també.
0: I per al reste, dos mierdes.
3: No, a veure, és que no m'arribava ja per més.
5: No passa res.
2: Unes ulleres de sol també són nostres? Ah, no, són teves.
1: Deixa'm mirar-li la bossa en aquest
5: senyor. Que igual té coses seves.
0: Ara, el que es diu sempre en aquests casos, davant de la generositat del els oients sempre és, no ho havies pas de fer.
1: Sí,
0: no ho havies pas de fer.
5: No ho havies pas de fer, però dóna'm la bossa.
0: Però sí.
3: No, tranquil, tota la... Tranquil.
2: Escolta, moltes gràcies.
0: Un aplaudiment al Toni.
2: Un aplaudiment, Toni.
0: De Roquetes King,
3: de Roquetes Baixo. Agulles de cap i agulles de ganxo.
0: Exacte.
2: Mira, més vermell, RAC 105 al ventall. Castellers Tortosa. Està tot? Sí.
0: No, farem un podcast només amb els regals que ens ha portat el Toni.
2: Sí, perquè
0: està flipant. Va, anem amb el titular d'Impacte. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia. Doncs com sabeu, s'acosta el Mundial de Futbol, que té un interès relatiu, perquè almenys el meu equip no juga, i hi ha una mare que sí ho està vivint amb intensitat, i ara sabeu que estan fent la col·lecció de cromos, no? I els nens compren uns cromos i venen 5 o 6 i has d'intentar fer la col·lecció. Doncs hi ha una mare que ha volgut participar de l'afició del seu fill i li ha comprat uns quants sobres perquè completi la col·lecció.
0: Ah, molt bé.
1: I el nano va arribar a casa, suposo que devia treure bones notes perquè li ha portat 14.000 sobres.
0: Què?
1: 14.000 sobres de cromos.
0: Amb l'ambulància del Toni, no?
4: Segur que li falta algun, eh?
1: És que a un euro i mig estem parlant de 21.000 cromos, però clar, els ha hagut de demanar antelació. Això vol dir que el del Neymar, que l'estan imprimint ara, perquè no se sabia que era.
0: No!
1: Aquest tio no el tindrà.
0: Té
1: 21.000 cromos i li falta un i ja ho sap des del principi.
5: Però això quanta pasta és? Això
1: 21.000 euros, te'n recordes que ho he dit fa ben bé dos minuts?
5: Vale, gràcies.
0: No, però a la fàbrica de Panini estaven tan tranquils com nosaltres i el cop i volta és, imprime! Ràpid! Que hi ha una senyora que s'ha vuelto loca!
6: Segur que quan li toqui el del Kilian diu, mira, tinc el del Kilian en paper.
5: Zona.
0: Va, escolta'm, Xavi Cazorla, bon dia.
5: Hola.
0: Quin àudio creus que s'hauria de fer viral aquest matí de divendres?
5: Doncs mireu, aquesta setmana a la Sotana van entrevistar el grandíssim José Mari Vaquero, capità del Dream Team.
6: El mític, el fill del Barça, l'amic del Koeman, de l'Estoico, del Romario, del Goico, del Sergi, del Miquel Àngel Nadal.
5: De tot l'equip, Lluís, de tot l'equip. Amic de tota la plantilla. Van tocar un tema interessant de com ha canviat el futbol modern en molts aspectes, un d'ells el tema dieta, perquè ara està tot molt controlat, hi ha nutricionistes, hi ha moltes coses.
6: Sí. Parla per tu.
5: Però, no, dic entre els futbolistes, no entre el president. Però als anys 80-90, què passava?
7: A mi em dóna la sensació que als anys 80 i 90 hi havia una preparació física, uns entrenos...
8: Dolenta. Diferent.
7: Oi? Com eren les preparacions físiques? Vull dir, tu, per exemple, tenies dietista? Podies menjar ketchup?
8: Fulles ketchup, això no existia, el ketchup.
7: Toma, ja. No, és del, no, és del paleolític.
8: Mira, te'n diré molt clara. Quan jo vaig arribar al Barça, quan anàvem, per exemple, a Astúries, menjàvem famada.
7: Toma, ja.
8: Perquè li agradava al metge o li agradava al doctor.
6: Fantàstic, saps? Fantàstic. Aquest és el món que ens han robat.
8: I arribaves ahir i sorties el diumenge i dius... Sorties en una empenta de collons. No, però d'alguna manera sí. I de tant en tant teníem sort perquè, per exemple, anaves a València i almenys menjaves una paella.
7: Una paella.
8: Ara està bé. Hidratos de carbono. Això està bé per fer esport.
4: Ah, molt bé, no? Bueno,
0: feien els clàssics sprints per propulsió.
5: Sí, sí, un altre sí. Tipus de dieta diferent, totalment.
0: No, jo, ara que fan experiments aquests així, tipus Gerard Piqué amb la Kings League i tal, estaria bé que fessin, que enfrontessin gent que fa l'antidieta, saps què vull dir? Equips de futbol amb gent que no és no, gens preparats
1: però
0: físicament.
1: Però això ja existeix, és la lligueta dels diumenges on van els tios
0: no, no,
1: a jugar entre ells.
0: Però televisat, avui a DAZN, avui a DAZN, avui a DAZN. Xavi Cazorla, moltes gràcies. 12 minuts i les 8, a veure si és tan bona com diu l'Alan Lillo, la cançó boomer d'aquest divendres, patrocinada per Rosa dels
9: les
0: Vents.
9: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Endavant,
9: estàs
0: mestre!
9: La cançó boomer d'Alan Lillo.
4: Què passa? Bon dia a tothom. Atenció. Atenció. Mira, mira, mira, mira, escolta, escolta.
2: Uau, la gent ha vingut
0: un moment. Avui que els tenim a davant, hi ha algun fan afèrrim de la cançó boomer de l'Alan Lillo, sisplau?
4: No,
2: mira,
0: no, no,
2: Toni.
0: Mira, no, però a part del Toni.
5: I la Vinaixa, també.
0: Ah, mira, mira, mira, allà
5: baix. Van sortint, van sortint.
1: Tota gent universitària, Marina.
0: Vols anar-hi, Mar, un moment a saludar? Espera, en tot cas, després de la cançó, que el nostre públic valori si és bona.
4: D'acord, perquè avui és divendres i els divendres és un dia especial a la cançó boomer perquè posem una cançó així, una mica més dance, avui una mica més, una mica més petarda, per què no dir-ho. I és que tira-la, tira-la, perquè poques cançons comencen amb una conversa d'un ninot anomenat Ken i una nina anomenada Barbie. I és que el grup Aqua, que encara actuava de tant en tant, acaba d'anunciar el seu final després de 30 anys. I avui, des del càmping Estanyet, a la cançó boomer, els volem recuperar amb el seu gran èxit, Barbie Girl!

0: Però ara ja el tros aquest de la conversa final ja ens la patem, eh? Vull dir, a mi que no... Que no fotin la xapa aquí, la Barbie i el Ken.
1: Clar, ja ho entès, l'Alan ha triat aqua.
0: Sí.
1: Aquí al costat de l'aigua, de la piscina i de la platja. Que també n'hi ha aqua.
2: Era bona.
0: Sí, molt bé.
3: Molt ben pensat, de veritat. Passa tot arreu.
0: Hi ha comentaris que ens els podríem estalviar, Albert. Marc Puga, bon dia.
4: Hola.
0: No, aquí tenim dos fans de la cançó Boomer que volem que d'alguna manera facin la seva valoració, si els ha agradat la d'avui o no.
4: Sí, són el Joan i la Txell, venen des de Riells, estaven aquí, dándolo todo, amb la cançó Boomer. Què us sembla això de l'Alan Lillo?
5: Molt bé. Són cançons que les coneixes sempre.
1: Clar.
4: I sempre us agraden?
6: A mi normalment sí.
0: Sí.
1: Molt bé, dona.
3: Sí. I us agrada que l'Alan es flipi tant presentant-les com si estigués a una cabina d'un festival així de...
6: Això és el que fa gràcia.
3: Clar.
6: Sí. Sí. Fa gràcia, sí.
3: Clar. Aplaudiment per l'Alan.
4: Molt bé, Alan. És un super meravellós.
0: Dos matineros que venen des de Riells a la comarca del... Quina comarca?
6: De la Selva.
0: De la Selva. Molt bé. Havíeu baixat mai fins a les cases d'Alcanar?
6: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Qui conduïa el cotxe baixant?
6: Jo.
0: Val, les carretes 170-180, no? Aquí la P7 o aquí el cotxe?
6: Més o menys.
0: Bé,
6: sí.
0: Perfecte.
1: Ara, brava, carinyo.
3: Escolta, els camions t'ho posen molt fàcil, per tot el 180.
0: Em sembla que hi ha premi, no, Marc, per aquesta gent?
4: Hi ha un premi, però primer m'han de cantar una mica la cançó Boomer, perquè estaven aquí cantant i els premis no són gratuïts al Matina Codina.
3: Home, si es diuen premi...
4: Jo heu de fer tots palmes, aquest públic. Aleshores, amb la Txell i el Joan, com si diuen... I la cançó com diu? I'm a Barbie girl.

0: Ostres, un dia de partit, de cop.
1: Us agraden... La meva pregunta ara és, us agrada que ens ho boomer, però us agraden els musclos?
2: A mi no.
1: A tu no, i a tu?
3: A mi sí.
1: A tu sí, doncs mira, heu guanyat un pack Musclarium per dues persones.
4: Bueno, l'ha guanyat ell.
1: Bueno, l'has guanyat tu, Joan.
4: Vale.
1: Pots anar amb qui vulguis.
4: Ok.
1: Ok, inclou dues nits de bungalow i dues visites guiades amb degustació de musclos per dues persones.
5: Un aplaudiment, sisplau.
4: Bravo.
2: Moltes gràcies. No.
1: Ja t'agradaran ja els musclos del Delta.
0: Sí, a mi me gusta el mejillón.
5: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Parella, 5 minuts i les 8 del matí. Petit recordatori, petit recordatori.
6: Molent.
5: Avui no som a l'estudi, suposo que es nota per l'ambient. Avui som al Càmping Estanyet, a les Cases del Canar, a Terres de l'Ebre, amb el suport del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Si voleu reservar a un dels càmpings de Tarragona, campingsdetarragona.com. Ho dic bé, Lídia? Sí? campingsdetarragona.com. Fem una pausa i tornem de seguida en aquest Matina Codina especial des del càmping. Ara tornem.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
9: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
8: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
10: Ja som 11 milions els socis del...
11: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
12: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
11: Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
10: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
13: Formigueig, pesadesa, inflor... Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: David, ¿dónde andas?
16: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
15: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
16: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
15: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
16: ¡Antonio!
17: Marchando, otro colacao.
16: Eres el mejor.
18: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
19: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
16: Jo tinc al cap tota l'estona això.

0: dia, Catalunya. 8:02 exactes d'aquest divendres, dia 22 de maig, dia en què Nil Moliner, millor artista RAC 105 a l'última edició dels Premis, sisena gala que vam celebrar la setmana passada, he obert amb ell a aquesta hora, Me Acuerdo de Ti. També és el tio que va fer la cançó Libertad,
1: sí,
0: que segurament és el sentiment que més podem destacar a aquesta hora del matí, no?
2: Que com l'aire.
0: Sí, estem aquí a l'aire lliure, envoltats de palmeres, de natura, d'aquests paraigües típics del Carib, no sé com es diu això.
2: Paraigües fets amb...
0: Sí.
2: Paraigües del Carib m'agrada més.
3: Sí. O palmeres.
0: Sí, no, però jo parlo de
2: De ciutat, sí. O què?
0: No té nom, no, això?
2: Sí, són... O sigui, a veure, intentem descriure que estem fent ràdio.
0: Fes-ho tu.
2: Són uns parasols que, en comptes d'estar fet de tela, estan construïts amb la pinassa que cau dels arbres tropicals.
0: Exacte.
2: De manera que crea un efecte d'estar a un resort de Copacabana.
0: La típica imatge de la gent estirada a la tombona amb un còctel a la mà.
2: Mireu a l'Instagram de RAC 105.
0: Exacte.
2: Veureu els parasols.
0: Un ambient molt estiuenc, Francesc, temperatura que tenim a aquesta hora.
1: Correcte,
0: aquí al càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
1: Bon dia, ara mateix, 17 graus, 17, 18.
4: Epa, 18.
1: Estem en l'impàs d'un grau a l'altre.
0: Estem a 19. Molt bé.
1: Correcte, bona temperatura, bona qualitat d'aire i comencem a veure ja els primers rajos de sol.
2: Des de les 5 del matí portem veient sol.
1: Però ja, ho estic explicant des de les 5 del
0: matí. Sí que és veritat que el sol ara ja comença a lluir amb força, no?
1: Correcte.
0: Perfecte. Bé, tindrem de tot fins a les 11 del matí. Moltes sorpreses que no us podeu perdre. També molts premis amb tota la gent que ha vingut aquí. Regalarem diversos packs Mont Natura, amb activitats per fer el Delta de l'Ebre, i també encara ens queden alguns packs Musclarium. Gràcies per acompanyar-nos des de la ràdio o aquí en directe amb un públic meravellós que està un pèl lluny i no ens permet que se sentin els aplaudiments. Tot i així, Valverde, et demanaré que baixis la música. Baixa'm la música.
1: Fort, fort, fort, fort.
5: Ara.
0: Vale, perfecte.
5: Home, i tant, que s'escolta.
0: Jo crec que s'aprecia, no?
4: Sí.
0: Vale, semblen els aplaudiments d'ahir a Canes, a la Penélope Cruz i als Javis, que es veu que van fer un aplaudiment de 16 minuts.
2: Els tenim 16 minuts aplaudint.
0: No, però aquesta del matí sí que li preguntaré al Xavi Cazorla què ha ensenyat a les seves filles en les últimes hores.
6: Doncs mira que aquest cap de setmana no podrem anar al bosc perquè per allà al Vallès hi ha moltes zones que encara estan restringides per la pesta porcina. No sé si ho recordeu, Tot allò dura des del desembre, però bé...
0: Xulo, no?
6: Sí, xulíssim. És una zona restringida per la gent. Però...
5: Què?
6: No és restringida per Russell Crowe. Quin gir de guió ara, I és que els veïns de Rubí Sant Cugat no estan entenent per què ells no poden accedir als boscos, però en canvi hi ha un rodatge amb Russell Crowe, l'actor, que hi ha allà sets de rodatge a un poble de l'època celta i hi ha uns policlins també que han instal·lat, suposo que perquè evidentment caguin els actors
2: de l'època celta també els policlins.
0: Rodatge, que xulo.
6: Xulíssim. Una pel·lícula que, clar, com és de l'època celta, suposo que han dit, com en aquella època no hi havia pesta porcina, ells no tenen restriccions i poden entrar als boscos.
2: Clar.
6: Mentre que la gent de Rubí Sant Cugat estan tots a la valla esperant que obrin el bosc.
0: Doncs ja sabem cap on va la pesta porcina, cap a Hollywood, no?
6: Sí,
0: Darrerament amb això del Zapatero ja hem vist que el tràfic d'influència està de moda i es confirma que Gonzalo que pagant Sant Pere Cantat.
1: Correcte. Invertiu en bungalows.
0: Però què té a veure el bungalow?
1: Perquè estem als càmpings Estanyet. Ah. I m'estic fixant en tot això.
0: Porta des d'ahir repetint que hem d'invertir en bungalows. Alguna cosa més, Cazorla?
6: No, ja està.
0: Vale, doncs volem saber a qui dedica avui el Matina Codina Especial Càmping Estanyet al Sergi Ferrer.
2: Doncs li dedicaré al meu amic Josep Moragues.
0: Home!
6: Que ostres!
2: No només és amic meu, sinó que també és periodista de RAC1.
0: Veig que continua el tràfic d'influències.
2: Sí. Però ara entendreu per què. Jo el segueixo a Twitter, perquè és un tio que fa investigacions periodístiques, ha destapat màfies de lloguer, és un tio que està molt ficat en el periodisme d'investigació.
0: Sí.
2: El seu últim tuit ahir va ser: comença l'època daurada de les terrasses i he fet una eina bàsica pels propers mesos. Un mapa per saber a quines terrasses hi ha sol i a quines hi ha ombra a Barcelona.
6: Sí, home.
2: Llavors, el tio, això és real,
6: Això es pot fer?
2: Bueno, es veu que sí. Ol. Si treballes a RAC1. Es veu que el tio ha agafat un mapa amb tot de punts. Si és verd, és que en aquell moment hi ha sol. Si és groc, en aquell moment hi ha ombra.
0: Invertiu en Josep Moragues.
2: Sí.
0: Oh, regna.
2: Clar, llavors jo el que em pregunto és com has d'anar de tranquil, de feina, a RAC1?
0: Sí.
2: Però és que ja ho he investigat tot, perquè tingui una tarda lliure i digui, vaig a posar-me amb lo de les terrasses.
0: Perdona, jo em puc descarregar aquest servei i explicar a la gent com s'ha de fer això?
2: Re, això està al núvol. Tu vas al seu Twitter, @Josep_Moragues, i allà ell té el link.
0: Vale.
2: No us el diré, perquè és molt llarg. I en aquell mateix link és com el Google Maps.
0: Ja,
2: Marta, te l'envio per WhatsApp.
6: No. Dos punts.
5: Ella valenta.
0: Felicitats al Moragues, molt bon invent, perquè jo ja sé que
2: no sé com ho ha fet.
0: Que m'encanta la vitamina D i està més moreno que el Kylian Mbappé.
6: O sigui, en lloc d'investigar coses a l'Espanyol, sí, es posen a investigar coses de com dels paraigües de Barcelona. És que és una provocació.
1: Quina vergonya.
0: Va, els de l'Espanyol, poseu-vos de bon humor, ja que estem salvats.
1: Estem molt bé.
2: Com cauen les caretes.
0: Marc Puga.
3: Hola.
0: Avui tens uns quants motius per llevar-te.
3: Uns quants, però hi ha un que és bastant evident, no? Quin? Home, avui, tot i amb angines, estic molt feliç perquè hem tornat al càmping Castanyers!
1: Senyora, carinja!
3: Olé!
1: Des de esta noche!
3: Com diu la Rafaela Carra, fiesta, eh? Estem aquí a les cases d'Alcanar, un lloc privilegiat davant del mar on sempre ens sentim com a casa. Ahir, a més, vam gaudir d'un sopar espectacular, ai, sí, tancat de codorniu, com vam sopar, eh?
2: Vaig fer servir coberts i tot.
3: Home, ens van tractar com autèntic reis, com autèntiques reines, perquè venia aquí sempre és això, i l'Àngels, com sempre, ens va cuidar amb un afecte immens, sí, fent-nos sentir com una família Àngels.
0: Guapa, poderosa!
3: T'estimem!
2: Tia bona!
3: Ara tenim un esmorzar aquí increïble. Ui, és que venia aquí sempre sí, fa festa, sempre et fa feliç, no?
0: Si Déu és d'alguna ràdio, és de RAC 100 Singlish. Perquè el regal que ens està fent avui divendres, amb aquest cel, amb aquesta temperatura, amb aquest públic fantàstic, amb aquest entorn privilegiat, doncs no sé què dir-te. Acabat de recuperar de les angines, Marc Puga.
3: Gràcies.
0: No, gràcies per l'entrega.
3: Que sempre que tingui angina sigui així, escolta.
4: Però hi ha una cosa que va bé per les angines, que no, és no banyar-se a la piscina el dia anterior, com vas fer tu.
2: Què li va dir el metge?
3: El metge,
4: no,
3: mira...
4: No, perdona, ara... és que diu que té angines i arribo aquí la per primera. Veure el que esteu fent i està la Marc Puga, l'única, banyant-se a la piscina, que...
3: Clar, feia sol i feia calor. No. I ara diré una cosa, perdoneu, perquè porten des d'ahir molestant-me amb això, i a mi el metge em va dir, i no és el primer metge que m'ho diu, sí, que pel coll va bé, mira, l'aigua freda i el gelat. Perquè el fred no... Sí. Mira, diuen que sí, eh? Sí,
2: això és perquè la Mar sempre, saps allò de 9 de cada 10 metges? Ella va al 10.
3: No, és el que no li diu, menja gelat i banya't a la piscina.
7: És el médico que le recomendé yo bien.
0: No.
7: Mira com tengo yo la voz.
0: No, heu de sospitar molt. Té pinta que el metge de la Mar és d'aquells que tu vas allà i li dius, tinc mal de cap, i diu, truta la roba.
2: Sí.
0: Hòstia,
2: sí,
0: fa mal al cap.
3: Bueno, no, no, no teniu ni idea.
7: Claro.
3: Bueno,
0: escolta, va, hem de parlar d'un tema molt important, perquè demà les jugadores del Futbol Club Barcelona femení es podrien proclamar campiones a la Champions. A Noruega. Amb el temps que fa aquí, quina mandra em fotria anar a Noruega. Bé, l'equip blaugrana jugarà contra l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda, hora catalana, com si a Oslo tinguessin una altra hora, no? I des d'aquí els desitgem molta...
2: És que
0: és tonto el president Laporta. I a veure si poden tornar amb el títol de campionat.
8: Bon dia, cigaleros!
3: Bon dia!
8: Demà tenim una fita molt important.
0: Bueno, primer de tot posis la samarreta, que estem a un càmping, però hi ha d'haver respecte per la gent del
8: públic. Però no, això mateix, estic en un càmping, hòstia. Això es pot passar-s'ho bé,
2: ja, però collons. No es banya a la piscina amb el puro encès, com a mínim.
8: D'acord, és igual. És que estic molt nerviós.
6: Ai, ai.
8: Perquè demà el Barça femení juga la final de la Champions.
6: Olé!
2: Ja t'hem aplaudit abans.
8: No s'arriba tots els dies a la final de la Champions.
0: Especialment els homes no hi arriben gairebé mai.
8: No juga tots els dies un partit contra l'Olympique Lyonnais. Hòstia, em fotré unes lioneses, ara que traieu el tema.
6: No.

0: Al càmping Estanyet no existeix l'avorriment. Avui fem el Matina Codina en directe des d'aquest meravellós càmping amb bungalou de les Cases d'Alcanar.
1: Les 8 i 10.
2: Ara?
3: Quan? A dinar, a les 8 i 10. He parlat amb l'Àngels i està començant a obrir el bufet lliure.
2: Ja. Només per tu.
1: Bé, a veure, d'entrada, la ciutat de Barcelona és molt més maca que Lyon. No? I guanyar els francesos sempre és un al·licient. Per tant, des d'aquí, una abraçada i molt de sort a les jugadores del Barça femení.
4: Que siguin futbol femení no les femen judioses, eh? Segueixen sent franceses.
1: 8 i 11. Seguim des del càmping Estanyet a Càmpings Tarragona. Posa'm una cançó, si us plau, David Valverde.
3: Oh, boníssima! Oh!

0: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
1: El resum setmanal, sí. Cridat i rimat.
2: Estic cridant jo, deixa'm cridar.
3: Vale, hòstia, és que
2: crida.
3: És la teva especialitat, emportar-se'n per davant. 8 i 15 minuts, un quart de 9 del matí d'aquest divendres. Hem escoltat BTS amb Dynamite i ja sabeu que BTS està de moda. És notícia perquè actuarà a la final del Mundial a Nova Jersey, en el MetLife Stadium.
4: Oh! Ei, no diu nada.
3: Al costat, què passa?
4: Que venga el hormiguero, si no viene el hormiguero no es nadie.
5: Exacto, no entendemos nada, ¿de qué estás hablando?
4: ¿Qué hablas?
3: Doncs, BTS. Bueno, aquest estiu hi ha Mundial de Futbol, això ho sabeu, no?
5: Sí.
3: I aquest any, escopien de la Super Bowl, hi haurà un halftime.
5: Vale.
3: I actuaran la Madonna, la Shakira, BTS, que els acabem d'escoltar amb aquesta cançó explosiva, i també tot això coordinat per Chris Martin dels Coldplay. Mare meva, sí, només hi ha una cosa que superi aquest show, que és el nostre, aquest divendres des del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona, en directe amb un públic fantàstic, amb un dia assolellat. I ara, el resum de tota l'actualitat de la setmana, rimat i cridat amb un poema que ha fet el Sergi Ferrer. Un aplaudiment!
6: Oh, fa molta por!

0: I la
1: Ella està molesta.
2: Molt bona.
3: Una història turbulenta. Pare i fill de ruta lenta. I el de seguretat s'absenta. El fill guia i el pare intenta seguir-li el pas, però es desorienta. Un precipici el fill tempta. Miri, pare, una planta de menta. I li fot tremenda empenta. El pare ric que s'accidenta i cau de manera violenta. I el seu fill les mans s'enrenta. On és el pare? Pregunta dolenta. Estarà al caure, el fill comenta. Res no quadra, sospita augmenta d'una herència fraudulenta. Oh!
2: Espera,
4: espera.
2: La gent aplaudeix com si s'hagués acabat i això acaba de començar.
3: Ara. Si calleu, podreu sentir un sorollet descomunal. És el so dels pressupostos, alegria universal. Si calleu, podreu sentir música de funeral. És Esquerra que s'abaixa els pantalons fins al camal.
5: Tete.
3: Molts diners per policia, pocs diners per lo social. Molts diners per Barcelona, poca cosa comarcal.
2: Ara.
3: Molts diners pel Tour de França i pels profes un punyal. Molt de fum i molta estafa, socialistes, tots i mal. Volíem la independència, però tindrem tren orbital.
2: Oh! Oh, oh. Crítica social, crítica política.
5: Molt necessari, tren orbital, moltes gràcies.
3: Hi ha una notícia, no és gaire bona. Bad Bunny farà un concert a Barcelona.
1: Ai, és veritat.
3: Si no l'heu sentit mai, de l'Urban és la icona. Per nosaltres seria el Lluís Llach del Mercadona. Afinar no afina i les rimes abandona. Les consonants no domina, les vocals no li sona.
2: Que noia.
3: El rei seu al tro, ell sempre seu a la trona. Titi me preguntó, però a mi no m'apassiona.
2: Oh, tienes el pito torcido. Aquí l'eco el sentim una mica malament. Valverde, no sé si per entera suposo que se sent de collons, però aquí el sentim una mica malament. Treu l'eco.
3: Això no és part del poema. Perquè
2: No.
6: El rima.
2: Fora.
3: Ara us explicaré una llegenda.
1: Ara.
2: Com susto.
3: Shakira tenia problemes amb Hisenda.
1: És veritat.
3: No havia pagat problemes d'agenda. No estava mai ella a la seva vivenda. I un inspector va voler revisar-li la renda. Doncs resulta que es va equivocar el Menda.
2: Oh.
3: I va fer una cagada el tio Fatxenda. Ara li tornaran una pasta tremenda. Creieu que hi haurà alguna reprimenda?
1: Oh.
3: Doncs no, li pugen el sou i després, cluenda.
1: Oh. Oh. Wow.
2: Bravo.
3: I per acabar,
1: oh,
3: un consell d'amic. No et facis mai un embolic. Si fas una ruta, agafa un abric i, sobretot, no la facis amb el Jonathan Andic.
6: Oh! Un altre cop, què passa? Bueno, que desagradable.
2: Compte, molt poca sensibilitat del públic català. T'ha rigut tots els acudits de...
3: Aplaudint un intent d'homicid.
6: No. Morts.
2: Bé, show desorbitat, el que estem fent avui, des d'aquí, des del Càmping Castanyet, un any més, la tradició, amb els nostres amics de Càmpings Tarragona. Fem una pausa... I això tot just acaba de començar. Seguim. Bon divendres, Catalunya!
7: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem?
8: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
9: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
8: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
10: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
11: Pa campió del món per 1,49, t'estalvies un 16%. Amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. I en format estalvi nous al natural per 4,99, t'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
12: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
13: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
15: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
16: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
20: Quan vulgui.
19: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
20: Tot el temps que vulgui.
19: I totes les bombolles que vulgui?
20: Totes les bombolles que vulgui.
19: I tot el relax que vulgui?
20: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
21: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Camping Estanyet, no existeix l'avorriment. Avui fem el Matina Codina en directe des d'aquest meravellós càmping amb bungalou de les Cases d'Alcanar.

0: Mira, m'agrada perquè hi ha hagut un parell de flipats del públic que han cantat la sintonia també, eh?
1: Hola, que bo!
0: Sí.
2: Així
0: només que em diguin que sí o que no amb el cap, us agrada que cantem la sintonia? Sí? Sí, eh? Sí. La gent fa que sí, la gent fa que sí.
1: Sí, agrada molt. Ho has dit amb molta efusivitat.
3: Sí. Escolta, des de casa la canten.
0: Continuem. Xavi Pardo, ja saps que estem avui, no estem aquí a l'estudi, eh? Suposo que ho veus amb els teus propis.
2: Sí, ho noto.
0: Sí, quina gran opia.
2: Està molt ample aquí.
0: Sí. I això és perquè estem al càmping Castanyet, en plena natura. Estem connectant amb un ambient ja estiuenc.
2: Hi ha animalets. Heu vist animalets, també.
4: Oh, i tant, he vist un parell d'esquirols, ja m'he fet amic d'un parell d'esquirols.
5: I hi ha guiris, també.
4: Han pujat a un arbre al costat.
5: Espera, que se li acaba la bateria.
4: I uns galls, també. Hi ha galls?
2: Hi ha galls, també? Ah, molt bé.
5: No, galls.
2: Ah, galls.
5: Bueno, galls també hi haurà, suposo, però no van amb un cartell.
0: Escolta,
3: va. Prou! Quants alberts, avui.
0: Wow. Després d'Aitana i connexió psíquica, anem amb la connexió con l'actualitat, si us plau. Comencem parlant de Zapatero avui, eh? Perquè la justícia estrenya el setge contra l'expresident espanyol.
2: Sí, l'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero. Reclama congelar-li vora mig milió d'euros, que és el que calcula que s'hauria embutxacat a canvi d'intercedir pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. També congelen els comptes de l'empresa de les filles de Zapatero.
5: Les
2: gòtiques, sí, que potser les veurem declarar a l'Audiència Nacional, les filles.
5: Que guapo.
2: La
5: samarreta Iron Maiden.
2: Aviam, algú que té una empresa que es diu What the Fab, doncs jo vull saber vull saber què tenen a dir les filles de Zapatero a tot plegat. El jutge, això, aquest embargament dels comptes l'ha ordenat mentre investiga aquest presumpte tràfic d'influències que hauria comès l'expresident espanyol.
0: Necessitaran un congelador de la sirena per congelar tants centenars de milers d'euros, eh?
5: Sí.
0: Bé, canviem de tema perquè l'USTEC amenaça amb noves vagues si avui fracassen les negociacions amb el Departament d'Educació.
2: Sí, ahir van tenir una reunió bastant llarga amb la qual hi va haver acostament de posicions, però no hi va haver acord, evidentment, amb la qual cosa avui nova reunió entre USTEC i Educació i el sindicat doncs reclama pujar els sous dels docents uns 500 euros en 4 anys i contractar també 6.400 professionals. La conselleria, en canvi, això ho veu inassumible i avui farà una contraproposta. Per tant, veurem què passa en aquesta reunió i si USTEC doncs, decideix convocar noves aturades. Recordeu que estem encara enmig del període de vagues. Avui no hi ha vaga enlloc, avui no toca, però encara hi ha vagues les dues properes setmanes, encara n'hi ha de convocades.
0: Avui, que podien venir aquí a veure'ns tots els professors, avui no fan vaga. Toca't els nassos. Bé, i el Suprem confirma que Antena 3, atenció, les formigues de l'Hormiguero...
4: Oh, qué pasado!
0: Susto! Ha de deixar de fer el rosco de passapalabra.
4: Sí. No fastidies, ¿por qué?
2: Sí, doncs mira, el motiu... Doncs bàsicament perquè no entenen els drets que són propietat d'una empresa neerlandesa. De fet, aquest litigi s'ha allargat durant anys i panys. És una batalla judicial que ve de molt lluny, i hi havia una sentència de l'Audiència de Barcelona de fa 4 anys que ja deia això que ara mateix ha dit el Suprem, que de fet l'únic que ha fet és confirmar la sentència de l'Audiència de Barcelona punt per punt. I bàsicament, que és que Antena 3 no té, A3Media no té els drets d'aquesta prova, d'El Rosco, perquè és una prova que està protegida per la propietat intel·lectual i que els drets són d'una empresa neerlandesa.
1: Bueno, si deixen de fer El Rosco, que me'l donin a mi, que me'l menjo.
3: Sí,
1: de la zeta.
2: Encara petaran.
0: Escolta, però això és la fórmula de rosco, diguem. Si ho fiquen en forma de triangle, ja val o no?
5: Ah, bona pregunta. Ostres,
2: doncs
5: clar.
2: Podrien intentar-ho, no sé, i arriscar-se a un nou litigi i haver de tornar a pagar més indemnitzacions.
1: Home, és que, perdona, el rosco és la gràcia del programa. Sí. El rosco ja...
5: Sí. Tot i que després t'avisen amb una setmana d'antelació si guanyen o no guanyen.
3: Però la gent ho mira pel rosco.
2: Clar. O sigui, ara Antena 3 pot continuar fent el passapalabra, però sense el rosco. De moment, aquesta nit passada l'han continuat fent com si res, perquè la cadena diu que, de fet, continuaran fent el passapalabra complet, rosco inclòs, fins que rebin la notificació del Suprem, que encara no han rebut.
3: Sí. No,
2: i ara els que ja es preparen són Mediaset, Telecinco, que va comprar els drets ja fa anys d'aquesta empresa neerlandesa que té els drets del rosco. O sigui, ara Telecinco es prepara per fer el nou passapalabra.
0: M'encanta aquest morbo, aquesta competició, aquesta competència. Notícia trista a Cals Puga, perquè sou molt del Rosco de Passapalabra.
3: Home, i tant, que som del Rosco de Passapalabra. Els avis, sobretot.
0: Clar.
5: Una abraçada per ells.
3: Sí, passa que si treuen el Rosco no mirarà gaire ningú el programa, perquè és la gràcia.
0: Exacte. Són 9:15, anem cap a Mallorca perquè allà hi ha una nova moda etílica dels turistes que no sé si és preocupant.
2: És bastant preocupant perquè, poca neurona. Poca neurona i molt d'alcohol. Aquesta pràctica es diu slapshots, que, com podeu comprovar, per poc anglès que tingueu, encara que l'aprenguéssiu amb Mazzi, ve de slap i shot, és a dir, chupito i bufetada. Això en català, aquests slapshots els traduïm com a xarrupòsties, que es prenen un xarrup i a continuació algú altre el fot un mastegot al client. Clar, és bastant problemàtic.
0: Amb quin objectiu?
2: La tonteria. La tonteria és aquesta.
4: A mi m'ha gustat, tio.
2: No, la tonteria i la cosa aquesta que en diuen creació de continguts, perquè la gràcia és gravar-se en vídeo i després penjar-ho, de com vas al bar, et posen el xupito, te'l fots i a continuació el cambrer et propina una santa hòstia.
4: M'encanta, tio.
2: Això provoca molts dilemes, perquè clar, jo què sé, pots acabar denunciant el cambrer d'un establiment perquè t'ha agredit, quan en realitat no sé.
5: Imagina't que ho demanes sense saber que inclou l'hòstia.
6: Clar.
5: I et posa el número 6 i et foten pa!
6: Quan demanes una cervesa sense pensar que no compta, no?
5: Teniu braves, pa!
0: Et baixa de cop la tonteria. Doncs escolta'm, Pardo, moltes gràcies, bon cap de setmana.
2: Igualment, guapíssims.
0: Fins a la pròxima, de seguida fem el temps. Ara toca escoltar Figa Flowers. Oh. Que no s'acabi l'estiu, però aquí l'estiu, al Càmping L'Estanyer, tot just comença!
5: Correcte!

0: Bueno, escolta'm, Figaflaues, que no són de tan lluny d'aquí, eh? Vull dir, al final són de Valls, i nosaltres som ara a les cases d'Alcanar, ja a la frontera amb la Comunitat Valenciana, amb els nostres amics de Càmpings de Tarragona. Recordeu, reservar campingsdetarragona.com, i en especial avui recomanem el Càmping Estanyet, que ja ens va acollir en l'estaig de pretemporada, que vam estar de nassos.
1: Oi, que bé, que bé.
0: I ara poder fer la ràdio des d'aquí és un somni fent realitat.
1: Sí, quedaria, jo el faria cada dia des d'aquí, eh? Amb qui hem de parlar?
0: Amb l'Àngel. Segurament amb la direcció de la ràdio, eh?
1: També.
0: I estaríem... Bon dia, Àngels.
2: Bon dia.
0: Acosta't al micro, si us plau.
3: Bon dia. Més fort, Àngels, com crides quan sorprèn.
2: Vale. Bon dia a tots.
3: Ara.
2: Bon dia a tots i benvinguts al Càmping Estanyet.
3: Ara. Un aplaudiment per l'Àngels.
0: D'entrada, carinya. Àngels, ens veus desnutrits o ens veus molt prims o alguna cosa, que des que hem arribat aquí no pares d'alimentar-nos o què?
2: Home, vos veig que per a poder curar-vos de la setmana tan dura que teniu, pues avui a xalar, com diem aquí, al terreno, a xalar.
3: A xalar.
0: Escolta'm, molta generositat, vull dir, sempre que venim aquí ens reps amb els braços oberts, no ens falta de res, tota l'estona us esteu preocupant per nosaltres, entenc que aquest és el tarannà, no?, vostre, no?, de cuidar el client, encara que nosaltres no paguem.
3: Fins
0: a l'últim detall, no, Àngels?
2: Bueno, pagueu en espècie.
3: Oh!
2: No, a veure, nosaltres aquí acollim a la gent sempre la família, això és un càmping familiar, nosaltres som la segona generació,
0: sí.
2: I com tota la família hem crescut aquí, és algo que ja els meus pares, que van ser els fundadors d'aquest càmping, ens van en vena. O sigui, portem el món del càmping, la generositat i l'acolliment en vena. I això és el que continuem transmitint.
1: Sí, senyora.
3: Quina meravella.
2: Quan mons pares van fundar el Càmping Estanyet a l'any 63, el meu pare li va dir a ma mare el tema de podíem muntar un càmping, perquè la finca, perquè tal, i la meva mare li va dir, però si no parlem francès, no sabem res, tu no et preocupes, que si venen i els tractem bé, tornaran a l'any següent.
0: Sí, senyor. Aquest idioma és universal.
1: Ala, molt bé.
2: I portem aquí més de 60 anys.
1: Has après francès?
2: Sí.
1: Oui. Yes.
3: Of course.
2: No, però és que nosaltres, tots els germans, vam créixer aquí i vam aprendre francès abans a parlar-lo que a escriure-ho.
1: Clar.
2: Jo, de fet, vaig aprendre a escriure-ho quan a l'EGB, que jo soc dels del EGB, vam començar a estudiar francès.
1: Molt bé.
2: Però ja d'oïdes.
0: Escolta, recomanació molt sincera per tots els que esteu escoltant el programa. Busqueu fotos del Càmping Estanyet, però sobretot aquest estiu passeu per aquí a saludar l'Àngels, perquè és una dona extraordinària. I ara, Àngels, regalarem un pack Mont Natura, val, amb diverses experiències per aquí, per la zona del Delta de l'Ebre. Ens podries dir algunes experiències d'aquest pack Mont Natura?
2: Sí, el pack Mont Natura inclou l'allotjament en bungalow i la visita guiada a Mont Natura. Mont Natura és un centre d'activitats típiques del Delta, és a dir, com un centre interpretatiu on se pren des de, diguéssim, tota la visita guiada, des de lo que és la... des de com se va formar el Delta de l'Ebre,
0: sí,
2: la seva evolució al llarg dels anys,
0: sí,
2: inclou les activitats típiques del Delta.
0: Quines
2: per exemple,
0: activitats?
2: Agràries, tema de l'arròs, tema de perxà, tenen un observatori d'aus meravellosos, des d'on podeu veure els famosos flamencs rosats, les salines, tenen diverses activitats, depenent ja per exemple, pels menuts, hi ha un tour pels menuts, fan tastets d'arròs, de dia està orientat tant a famílies com a adults, i per tant, el Delta de l'Ebre, que és la joia que tenim aquí, pues, sortiu perfectament informats i formats de tot el que fem. Per tant,
0: diria,
2: jo us ho recomano.
0: Com diria l'Arguillano, fàcil i per a tota la família.
4: Exacto, no? rico, també.
0: Doncs, Marc Puga,
3: hola!
0: Tenim ja el guanyador del primer pack Mont Natura que regalem avui gràcies al Càmping Estanyet.
3: I tant. M'he trobat aquí una família fantàstica, l'Eloi, amb l'Aina i el Pau, i estaven sonant Figaflaues, i el Pau m'ha dit que era molt fan, no?
5: Més o menys.
0: Ui,
3: i a Pau, d'on vens?
5: D'aquí, d'Alcanar, 5 minuts.
0: Clar, ha vingut a peu.
3: Res.
1: Que no, que Alcanar condueixen en 12 anys, ha vingut en cotxe.
3: Com has vingut?
5: En cotxe, mon pare.
1: Veus, però conduint ell.
6: S'està ofenent per cada pregunta que li fas, eh?
3: Sí, Eloi, que t'has enfadat amb mi.
5: No.
3: Escolta, tu m'has dit...
1: Fas unes preguntes, Marc.
3: Els Figaflaues, abans eres molt fan i ara m'has dit que més o menys, què vol dir això?
5: Si la fastidio no passa res, no?
0: No.
3: Depèn que diguis, no siguis ofensiu.
1: Podeu tornar al càmping mai més.
6: Digues, tranquil.
5: Sí, a vegades si estàs allà a la dutxa te fiques alguna cançó.
0: Ah, clar.
3: Això no és... I les cantes, no?
0: Sí,
3: com cantes, aviam?
7: Sí, fa pinta que cantarà molt ara.
3: Ja, que no s'acabi. Sí.
5: Les... Que no s'acabi. Que no s'acabi. L'estiu. L'estiu.
3: Home, l'estiu acaba de començar amb el Pau i amb aquest regal Mont Natura per aquesta família meravellosa.
0: Sí,
3: un aplaudiment pel Pau,
0: sí,
3: sisplau.
0: Senyor. Home, segurament és una gent que ja coneix a fons el Delta de l'Ebre, però ara acabarà de fer la inversió perfecta. Gràcies, Marc. 5 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Volem saber quin temps farà aquest cap de setmana.
8: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: Mònica Usart, a l'estiu ha arribat al Delta de l'Ebre. No
3: sí,
0: sé
3: home.
0: Si... Què vol dir, sí, home?
3: Que sí, que m'ho crec, perquè fa caloreta.
1: Correcte, t'ha donat la raó, Orne. Sí. No enfadis tu també.
3: No, tu creus que li dono la raó i se m'enfada? No
1: és com el Pau.
3: No, ja no. Comencem.
0: És que no havia acabat la frase, vaig dir, sí, home, sí.
3: Oi. No, era no. Per reforçar.
0: No, ni un núvol, Mònica, t'asseguro que no hi ha ni un núvol. Tenim un cel absolutament net, no com sí. El menjador de casa meva, i la temperatura és molt agradable.
3: Sí,
0: estem, la
3: gent
0: va...
3: els 20.
0: Sí, la gent va amb pantufles aquí, vull dir, sí, estem, hi ha un ambient de juliol, et diria.
1: Està pujant molt ràpid la temperatura sí. En aquestes hores, Mònica.
3: Sí, doncs espereu-vos al migdia, perquè la calor serà més intensa aquí on esteu i a la resta del país.
0: Doncs endavant amb la crònica del cap de setmana.
3: Doncs mira, de moment pinta un cap de setmana de ple juliol amb temperatures altes, fins i tot superant aquests 34-35 cap a les comarques de Ponent, al voltant dels 25-26 a la línia de la costa, on es poden formar algunes boires i tot plegat amb sol, boires costaneres, com dèiem, i algun ruixat aïllat en punts de muntanya, sobretot del Pirineu. I avui també s'espera aquesta mateixa dinàmica de temps. De fet, ja hem començat el dia amb suavitat, ara mateix amb 20 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 14 a Lleida i també a Girona, 18 a Banyoles i 16 a Roses i al migdia amb temperatures més disparades, amb alguna boira que es podria formar al matí a la Costa Brava, també cap al sud del país, i després a la tarda algun ruixat al Ripollès i també al nord d'Osona.
0: Gràcies, Mònica. Fins després.
3: Fins ara.
0: 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. Fem una pausa de desconnexió, Valverde, i de seguida tornem amb l'agenda infantil del cap de setmana amb el Xavi Cazorla, l'Abril i l'Adriana, que són les seves filles. Seguim des del càmping Castanyet a les cases del Canar. Tornem.
1: Olé!
8: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. El Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com. REC 105 Barcelona.
9: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
10: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
9: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
11: Fantàstic. La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
12: Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fancaventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
13: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
12: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
13: Per a més informació, meetingcamper.com.
14: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
7: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
18: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
19: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
20: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
18: Menys Shazam i més RAC 105.

0: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
1: Bé, som els del Matí de Codina en rigorós directe amb els amics de Càmpings Tarragona, el Patronat de Turisme de Tarragona i Deta de l'Ebre, i també, evidentment, el Càmping Estanyet. Jo ja m'he posat les ulleres de sol, les tinc aquí. I ben a prop d'aquí, a l'Ametlla de Mar, pots nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani. No sé si t'ho imagines, això és el que viuràs amb el Tuna Tour a l'Ametlla de Mar. Una experiència única que pots viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el teu primer bateig de mar. Mar, adrenalina i un record que no s'oblida. Aquest estiu entra a l'aigua i deixa que el món canviï. Reserva ja a tunaguiotour.com. Tunaguiotour.com. Ahir vam menjar tonyina pel fagó.
2: Sí, boníssima. Oh,
1: tremenda. Oi. Tremenda.
2: Oh, brutal.
1: Tremenda.
2: Em deia hola mentre m'estagava.
3: Te'l feia a la boca, eh?
4: Sí, Ferran.
3: La tenies a la boca i la boca de cop feia... Oh.
4: Sí. Ah, sí?
2: No, no l'has acabat de mastegar.
4: Quin gust.
3: De la tiga que era un paluego.
1: Sabeu qui s'està desfent de l'espera? El Ferran Aràndiga, que ens vol explicar com estan les carreteres. Endavant, Ferran, bon dia.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. Parlem però ja d'un accident, la primera incidència, a la C33, a l'altura d'entre la Llagosta i Montcada i Reixac, que deixa un carril de circulació tallat en sentit nord i 3 quilòmetres de retencions en direcció Granollers. Per altra banda, parlem ja de retencions habituals, però ja amb molta menys intensitat. Destaquem la ronda litoral amb cues entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat i també retencions al Vallès, concretament a la AB7 entre Mollet i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Però de moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, aquí a cua per banyar-se a la piscina ja. Tu.
2: Sí.
1: Fantàstic.
2: Escolta, hi ha una cosa, fa olor a mar.
1: Ah, sí?
2: No sé si ho heu notat.
4: Sí.
2: De tant en tant, eh? Em ve una mica de...
6: Eso es que he lavado mis calzoncillos y lo he tendido ahí detrás tuyo, Alan.
2: Ah, sí? Pues ara això.
4: Que agradable, sempre.
7: Sí, bé, no és mar al final.
1: Anem a fer la gent infantil.
8: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Tira, tira.
9: Càmpings Tarragona, Unique Camping Destination, us ofereix aquesta secció.
10: El papa és el millor de Matina Codina. I és el millor i també és el més graciós.
11: Sergi, perdó per haver-te dit tantes coses dolentes.
12: Però és que encara no en tenim prou.
11: Deixa de vestir-te com un rapero, que ja tens canes, xaval.
6: Toma! Això.
7: Aquesta és nova, eh?
6: És nova i espero que no em facin canviar cada setmana.
4: Almenys ja no t'amenacen.
7: No, hem guanyat punts.
4: Només es fiquen amb tu.
7: Només hem fet espectisme.
1: 9 minuts i les 9 del matí. Si aquest cap de setmana no teniu cap pla, no patiu, que ara mateix el Cazorra i les seves filles us proposen activitats per fer en família.
4: Vinga, va arribar el primer missatge que diu: hola, sóc el Manel, allotjat al càmping Estanyet. Mira, i aquesta nit no he pogut dormir per culpa dels roncs de l'Ernest.
6: Ostres.
4: Com ronca, diu, com ronca el tio, la mare que em va matricular. A mitjanit, desesperat, he desmuntat la tenda, he carregat la dona i els nens al cotxe i hem marxat a 30 quilòmetres a un altre càmping. I encara des d'allà se sentien els roncs. Oh, quan marxeu? Ens pregunta. Quan marxeu? Gràcies.
6: Ostres.
1: Ho trobo ofensiu.
4: Molestem.
1: El Lillo pot dir-te que no ronco.
2: Aviam, digues la veritat, Lillo.
4: Lillo.
2: A veure, t'he de dir, no, o sigui, no t'he escoltat roncar, primera dada.
7: Vale. Vibrava tot el bungalow.
2: A favor teu, segona dada, portava taps. És a dir, ho desconec.
6: A veure, Manel, em sap breu, acostuma a passar sempre que anem fora, però bueno, mira, per compensar-ho, ja que heu passat mala nit, us puc recomanar una activitat a tu i la teva família, no, potser la teva dona, sí, que és el concurs de Miss i Mister Samarreta Mullada Terres de l'Ebre. Se celebra aquest cap de setmana. I, mira, podem sentir un dels membres del jurat que està ara mateix seleccionant els homes i dones participants. Ja ho veuràs. Si
13: alguno más, yo estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
2: Pues mira, és verdad.
7: És jurat, eh?
6: És jurat.
7: Que bé.
4: Uau. Sí. Vinga, i avui no tenim segon missatge, però tenim una trucada.
6: Ah, una trucada, ara?
4: Sí.
6: Aviam qui truca. Aviam. Ostres.
7: Uau.
4: Ja en tic.
6: Has sabut que hi havia una truca?
14: Què, papa? Et semblarà maco?
6: Ah, hola, què passa, Grinyó?
14: No, hola, no.
6: Què?
14: Es pot saber on és la meva samarreta del Barça?
6: Ah, no ho sé, al seu lloc, que és... Pregunta-li la mama. No,
14: no hi és a l'armari. Ah. Diu que la va deixar a la maleta de les colònies.
6: Hosti, doncs si ja sabeu per què em truqueu.
14: Perquè el càmping t'has endut la meva maleta.
6: clar, però si jo... ara em quadra, clar.
14: Ah, ara et quadra? Sí. Fins ara no t'ha quadrat, papa. En sèrio?
6: A veure, m'ha semblat estrany quan he vist gomes del cabell i un raspall dins de la maleta.
14: Molt bé, papa. Quin detectiu estàs fet.
6: També he sospitat quan he vist unes calcetes i el top de gimnàstica. I la samarreta rosa de l'Estitge, ara entenc que, clar, que això...
14: Et deu quedar moníssima la samarreta de l'Estitge amb la panxa.
6: A veure, no em va tan petita. El que passa és que com faig crossfit, estic fora dels braços i m'apreta, em noto com pesat. Quan la
14: vols que et digui el que et pesa, papa?
6: No, no cal. Ui. Em sap greu, carinyo, però tampoc és tan greu.
14: Home, papa, esclar que ho és. Marxo de colònies i no tinc maleta. Ah. I has deixat aquí la teva. I hem vist el que hi havia.
6: Ah, sí? Però si té un candau amb contrasenya, la maleta.
14: Sí, 1, 2, 3, 4.
1: Xavi, tio.
14: Pots saber per què portes cerveses de la maleta?
6: Perquè les haig de tornar al súper, que em vaig equivocar.
14: I la col·lecció de banyadors Marco Paquetti?
6: Això pel broncejat, que no m'agrada la...
14: I una catximba. Papa, no tens 18 anys, eh? Vale. Quin ridícul.
6: Bueno, ja...
14: Un dia més.
6: Bueno, però perquè la mama també ha vist el que hi ha a la maleta o no ho ha vist?
14: Encara no, perquè està ocupada buscant la maleta. Oh, i cagant-se en tu.
1: Ala.
14: Ha dit, segur que el papa ha tocat el que jo havia preparat.
6: Ua, com em coneix, la tia. Escolta, nenes, intenteu que la mama no ho descobreixi perquè s'enfadarà amb mi.
14: Podem fer desaparèixer les proves.
6: Vale, això, sí.
14: A canvi d'un petit incentiu. Ja saps.
6: Ja comencem.
14: A mi una mica de diner negre no em vindria malament.
6: Joder.
14: I jo crec que ja tinc edat per tenir el meu primer iPhone.
6: Nenes, esteu flipant o què?
14: No, papa, o ens dones 300 euros en efectiu o fem una volteta els tres pel caminet aquell... de Collbató a Montserrat. No sé si m'entens.
6: Sí,
14: Ui, el papa relliscó.
6: Però per què sou tan quinquis? A mi no em feu xantatge, que sóc el vostre pare, saps?
12: Mama, papa
6: talent! No, para. Ara a les 11 acaba el programa i vinc pitant a la casa de colònies, porto la maleta i els 300 euros i el que...
14: Els bitllets no marcats.
6: Vale.
14: Els deixes a la paperera de l'entrada de la casa de colònies.
6: Vale.
14: Que no vull que ningú et vegi. Quina vergonya.
6: A sobre.
14: Tu. Adéu, papa.
6: Sí, adéu.
14: T'estimeu.
6: Sí, molt. T'estimeu molt.
4: Uau.
1: Un aplaudiment per l'Abril i l'Adriana, que són unes grans negociadores i també delinqüents. Estàs criant uns monstres.
15: Sí, no? Las cosas que llevas en la maleta, ¿no? Cazorla, sí. Te han pillado, ¿no? Has quedado retratado.
6: Ya, ¿vale? Gracias, Josep.
1: Yo también tengo los calzotets Marco Paquete.
6: Sí, ¿oí?
15: Hoy haced fotos, ¿verdad?
1: Sí.
15: Claro.
4: Para ti.
1: Gracias, Xavi, a toda la familia. Fem una pausa i tornem, són les 8 i 56 minuts. Encara tenim moltes més coses fins a les 11 des d'aquí, a l'aire lliure, connectant ja amb l'estiu i amb la família de matineros que ens acompanyen. Moltes gràcies. Res, 3 minuts i tornem. Bon dia.
16: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
17: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
16: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination. Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
17: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
16: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
18: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
20: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari o contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Realitat, realitat,
0: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
3: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
22: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
3: Love of Lesbian, Loni Meyers, Joan Dausà i molts més.
22: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
3: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
23: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
24: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
25: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: Al càmping Estanyet no existeix l'avorriment. Avui fem el Matina Codina en directe des d'aquest meravellós càmping amb bungalou de les Cases d'Alcanar.

0: Hey, my new religion. Molt bé, escolta'm, meravellosa aquesta versió que ja coneixeu perquè és tot un número 105, no para de sonar per ambientar aquest divendres estiuenc. Ja sé que és 22 de maig, ja sé que és primavera, però és que l'ambient aquí és totalment d'estiu. Estem envoltats de palmeres, de cases blanques, de bungalows. Som a un dels millors càmpings de Càmpings Tarragona. Reserveu a campingsdetarragona.com. Càmping Gastanyet a les cases del Canà, un programa que estem fent gràcies a Càmpings Tarragona, al Patronat de Turisme de la Costa Daurada i també Terres de l'Ebre. I deixeu-me explicar una altra coseta molt ràpidament que, no, que té a veure amb els aniversaris, perquè sabeu què és el millor dels aniversaris?
1: Què?
0: Celebrar-los amb qui més t'estima. Per exemple, amb aquest públic fantàstic que tenim aquí. Per això, a Jardiland volen bufar les espelmes amb tu, estimat oient, per agrair-te a formar part de la seva família. I fins al diumenge 31 de maig podràs trobar ofertes, descomptes, jocs, sorpreses, sortejos i targetes rasca i guanya. Aprofita-ho per posar a punt la teva terrassa, jardí, balcó, qualsevol racó de casa teva amb Jardiland. Maig és el mes de les flors i Jardiland fa anys al teu costat. No t'ho perdis. Jo suposo que l'Àngels de Càmping Estanyet de tant en tant hi passa per Jardiland.
2: Ara faràs allò que cantes, que m'agrada molt.
0: El què? Ah, sí. Jardiland.
2: Ara.
0: No aplaudim per mi, home, sisplau.
1: Sí!
3: Ara, molt bé.
4: Bravo, Ernest, bravo.
2: Merescut.
0: No, tot i que, insisteixo, el programa d'avui no l'hauríem de cobrar, perquè, mira, el Sergi Ferrés, que és un guarro, no té respecte per res.
4: Està fent guarro.
0: Home, tio,
2: no és el primer cop.
0: Està en directe menjant-se un croissant aquí, amb la boca oberta.
4: Sí.
2: I no em preguntis quants em porto.
5: Porta 14 croissants, que estic aquí al costat i sembla que estigui en un forn de pa.
2: Sí, estan molt bons, he de dir, eh? No. 14 m'han encantat de puta mare. No,
0: tot és una meravella. Escolta'm, Marc Puga, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Tu avui t'envaeix un sentiment de nostàlgia.
4: Un sentiment de nostàlgia, sí. Perquè sí, jo he sigut animadora de càmping durant molt de temps.
2: Ah, t'ha dit ells?
4: Sí, que no ho sabia.
2: No ho sabia, bo.
4: Jo era aquella que es posava a la piscina a fer els aquagims, el zumba. Jo no em veieu, no faig esport, però animo els càmpings.
0: No, és que tu animes un funeral.
4: Home!
0: Sí, sí.
2: És l'equivalent dels de les carpetes de les ONG, però dins d'un càmping.
4: Sí, més ho veig.
2: No vull jugar a minigolf.
4: Què?
2: No vull jugar a minigolf.
4: No et juguis. Estant al Càmping Estanyet no podíem ser menys, no? Que he agafat aquí persones del públic com si estiguéssim fent un show d'aquests de càmping de l'estiu, perquè ja arriba l'estiu.
2: La minidisco, ¿verdad?
4: La minidisco, la disco, i he agafat aquí a 5 víctimes, que els tinc molt enrere. Veniu més endavant, això us passa, que em
6: no, perquè tens angines i la gent et té por, Marc.
4: No, són contagioses, ja els he dit.
0: Deixa'm improvisar una cosa amb la Marina Castellví.
4: Quina?
0: Que potser, no sé, això encara es porten els directes d'Instagram o no? Encara es porten o no?
2: Sí, i segueixen sense funcionar.
7: Però no funcionen gaire, ara cada cop es fan menys. Bueno, com més tard, escoltar una torre de mitja hora d'una persona...
8: Ah, yo una vez me siguió un K y dije, ya tengo 1 millón de seguidores.
0: No, un K son mil.
8: Dijeron, no son mil.
0: No, ho dic perquè potser estaria bé fer un directe d'Instagram. No ho sé, amb això que veurem ara, perquè és molt visual també,
7: sí.
0: Marc, no?
7: Sí, fem o no?
0: Sí, va.
7: Voleu directe? Doncs fem directe d'Instagram.
4: Vinga, doncs la gent que es connecti a @RAC105 i vegin en directe el concurs que farem ara mateix des del Càmping Estanyet amb els participants...
9: Eduard.
10: Joan.
11: Marcel.
12: Coia.
13: Elisabet.
4: Molt bé, aplaudiment.
0: Bravo!
4: El concurs és fàcil.
10: Volen.
4: He agafat les 20 cançons de l'estiu que jo ballava al càmping, yes. I jo les començaré a cantar. Haureu de seguir la lletra.
8: Ah, molt bona, molt bona.
4: I direu, qui, el que primer arribi al micro que tindreu aquí.
6: Ostres, han d'esprintar fins al micro, eh?
4: Sí, és fàcil, és fàcil. I són lletres, val?
0: Vinga,
4: tant, vosaltres animeu. M'haureu de dir el cantant, també, vale? I començarem. Atenció, traieu-me la música i diu... Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire.
9: Ai, ai, ai, oi, oi, oi.
2: No!
6: Això és que li fa mal a algú.
4: Home,
2: fent
4: ai, ai, oi, oi, oi. De quina cançó parlem?
9: Charango.
4: Charango, tipus?
9: No ho sé.
4: Bueno, canta-la, vine a robar-me l'aire.

0: és veritat que Charango fot l'ui-ui-ui, ai-ai-ai, a tot arreu. Vull dir que tècnicament està bé, tot i que la Mar Puga ha dit malament el títol, ha dit una lluna a l'aire.
1: A l'aire, no, a l'aigua, a l'aigua. És igual, Charango, molt bé, punt per tu. Vinga, va, seguirem amb una cançó que comença dient «Yo te miro y se me corta la respiración». Què?
2: Ai, ai, ai.
1: Pinta.
3: No me'n recordo com oi, continua.
2: Oi, oi, oi.
1: Tu has dit.
3: Ai.
1: Cuando tú me miras, se me sube el
3: corazón. El corazón, sí. No, no, no el corazón, no.
1: ¿De quién es esa cançó?
3: Enrique Iglesias.
2: Claro. Bailando.
1: Báyala.
3: Bailando. Por el mío,
1: quedando
3: el vacío,
1: estoy
3: bajando.
1: Oh, no. Bebe, pum, pum, pum, pum, vinga, va. Ara seguirem amb la típica cançó que acaba la disco.
0: Pot ser, Marc, que estiguem regalant els punts com si fos... Sí.
2: Que ningú estan... estigui apuntant.
1: Sí. Les estan cantant, però estan tímids.
2: Clar.
0: Molt bé, davant.
1: Anirem amb la típica cançó que acaba la disco, no? És de nit, la gent ja vol anar a dormir, però vol cantar una última cançó i diu... Sé molt bé que des d'aquest bar...
2: Que maca.
3: Ets tu. Però dins la meva copa veig reflexada la teva llum. Ja no ho veuré.
4: Ara meva.
1: Qui ho canta, això?
3: A Sau.
1: I es titula...
3: Boig per tu.
2: Que maca.
4: Va. Hola, què tal? Soc Risto Mejide. Perdona, Mar, soc Risto Mejide. Aviam. Has jurat.
1: Risto.
4: Pensaba que Mai Meneses era lo peor que había escuchado en mi vida.
2: Pobreta.
1: Sí.
4: Pero me equivocaba. ¡Qué desastre! Parecen cabras degolladas.
2: Bueno.
4: Estáis nominados todos.
0: ¿Todos?
2: ¿Nominados para qué?
1: ¿Todos?
0: Només han cantat dos.
2: Hi ha gent que no
4: canta. Imagínate los que no han cantat.
0: Escolta, Marc, no sé com va la classificació. Sí. No, no.
1: Home, de moment, dos punts per l'Elisabet.
2: Sí. Jo encara no entenc qui guanya.
1: I un punt pel... Per l'Eduard, aquí al mig estem fluixets. Aquí la música escolteu.
0: I quants punts s'han de tenir per guanyar el concurs?
2: Sí.
0: No.
2: Si encerten des de fora de l'àrea són dos punts.
1: Quina música escoltes?
5: Jo de moment no escolto res.
1: No, eh?
2: Oh.
1: A casa no escoltes res.
4: Bé, concurs més
1: només RAC 105.
2: No, sí. Xapoca.
1: Sí, ha vingut amb la samarreta del matí a Codina.
2: Jordi Wire.
1: Vinga, i si us canto. La vella Montserrat. Desperta el barri a cops d'escombra, tot
6: cantant la vella... No.
1: Quina és, quina és?
6: Bon dia.
1: Ta?
6: Bon dia.
7: La vella Montserrat.
2: És bo.
7: Desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant.
1: Bé.
2: Uau, està sent un joc frenètic, eh?
1: Perdona, les estan cantant totes.
2: Està molt entretingut el joc. Va,
4: jo avui el recuperaré del podcast perquè ha valgut la pena.
1: Aviam, no, el públic ha entregat. Us està agradant el joc o no?
0: Molt bé.
2: Sort que estem fent el directe a Instagram.
1: Sort que estem fent el directe.
2: Està el Mark Zuckerberg ara dient què passa, que el servidor pesa molt avui.
0: A mi m'ha guanyat molt més.
1: Hi ha una molt fàcil, que sempre es balla als càmpings.
2: Sí.
1: Que comença dient, ¿nos vamos o nos quedamos?
2: No ens ho preguntis ara.
3: No me'n recordo.
1: Sarandonga, un arroz con bacalao. Te la saps?
5: No,
1: eh? Tu no escoltes res, absolutament res, eh? Ah, uau. Podem escoltar Sarandonga? Ara. Ei, balleu, home.
2: Sarandonga.
0: Bar. No, no, molt bé, està fantàstic. Gran animadora del càmping, la
2: seria
0: gent
2: moltes.
0: Està animadíssima, però jo vull saber qui guanya aquest concurs, sisplau.
1: Ara anem, Ernest.

0: Al càmping Estanyet no existeix l'avorriment. Avui fem el Matina Codina en directe des d'aquest meravellós càmping amb bungalou de les Cases d'Alcanar.
1: S'entén aquest concurs.
2: No s'entén, Sergi, què és el que no s'ha entès? Aviam, explica'm una mica.
1: No entenc per què no, per què no juguem tot el programa, és el que dic.
2: Ah, val.
3: Escolta,
2: heu vist, són així de simpàtics cada dia amb
3: ara,
2: mi.
3: Ara, patenta aquest concurs perquè, escolta, te'l trauran de les mans.
2: Sí. Mira,
3: està l'Alonso Caparrós tremolant.
1: Ara que no poden fer el rosco, el passapalabra, igual volen fer això.
2: Però a mi el que m'importa és si s'ho ha passat bé el públic i no vosaltres.
1: Oh, clar que sí.
4: Sí, home, sí.
2: No, la gent està... Ells ho veieu, que ells intenten destruir-me, però no ho aconseguiran mai.
1: Marpuga! Marpuga!
2: Amb angines aquí cantant, fent un concurs de càmping. Home, va, per favor. Escolta, gràcies per participar. Ho sento per vosaltres tres, que heu guanyat una... No, però no us aneu amb les mans buides. Us donarem una tote bag del programa. Tu que vens amb la samarreta, tindràs el conjunt. Sí? Sí, vols una tote bag?
5: Sí.
2: Perfecte, tot he vac per ells.
6: Sí, senyora.
2: I aquí al costat, qui és més fan dels musclos? Ho ha dit més ràpid. Elisabet, t'emportes un pack Musclarium i a tu t'enviarem al món Natura.
7: Molt bé, gràcies.
2: Home, premi per vosaltres dos. Amb nit al bungalow aquí al càmping Estanyet.
8: Olé.
2: Sí, dues nits i visites guiades a tu a Musclarium i a tu a món Natura. Per tant, felicitats.
5: Gràcies.
6: Ho fa molt bé. Molt bé.
2: Aplaudiment per tots ells.
3: Bravo.
6: Animadores.
3: Mar Puga, gran animadora. Res, divendres 22 de maig, aquí, des del càmping Estanyet, el gran concurs de la Mar, que dona pas a una altra cançó. No és cap de les que ha posat ella. Endavant, Valverde.

0: 9 i 17 minuts. Seguim en aquest divendres assolellat i calorós a tot Catalunya, des de Terres de l'Ebre, des de les cases d'Alcanar. Veig que hi ha una cambrera del bar d'aquí que comença a treure cervesa, ja.
1: Sí, senyor. A les 9 i 20 d'un divendres. Sí. Dia laboral.
0: Que n'aprengui.
1: Clar que sí.
0: Doncs escolta, en aquest càmping Castellet, que el sol ja va pujant, cada vegada, Francesc, més calor, jo...
2: Correcte.
0: Suposo que deus haver portat crema solar, no?
2: Crema solar, protecció, corre, sí. Anem amb compte, no ens en refiem, estem al mes de maig, però el sol és fort, és potent.
0: Jo em sembla que quan marxaré d'aquí que tindré el clatell com un carpaccio, més o menys.
1: Quina imatge més maca, tu.
0: Bé, Sergi Ferrer, bon dia.
1: Bon dia, Ernest.
0: Pel que sembla tindrem uns concerts de Bad Bunny amb una temperatura molt agradable. Posa'm una cançó de Bad Bunny, sisplau. Valverde, va, anem de fer una mica d'ambient, sisplau. Bad Bunny, bon dia.
3: Bon dia.
0: Tot a punt ja pels dos concerts de l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: Estoy muy a punto, pero muy agobiado también, brother.
0: ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás agobiado?
3: Tenemos mucha gente en el hotel, todo el mundo cantando mis canciones, no puedo ni salir a comprar. ¡Ey!
0: ¡Ey!
3: ¡A comprar!
0: Sí.
3: ¡Ey!
4: ¡Ey!
3: ¡Ey! Una cosa hoy, mañana otra. ¡Ey! Pasado mañana otra. ¡A comprar!
0: Es va armar un sarau allà davant de l'hotel Mandarín del Passeig de Gràcia. Van haver de posar valles i tot, tanques de seguretat. Tenies programada, tu que ets molt religiós, una visita a la Sagrada Família que es va haver de cancel·lar per seguretat.
3: No he podido ir.
0: Vull dir, és tot un fenomen. No sé si hi ha algun fan entre el públic d'aquí, del Campi Castanyet, de Bad Bunny, allò fèrrim.
1: Arriba Bad Bunny aquí, a l'Ebre, o no?
5: No hi ha ningú.
0: No hi ha cap fan de Bad Bunny, m'ho dieu en sèrio.
1: Doncs us encantarà el que farem ara.
6: És que, perdona, el Bugs Bunny era el bo.
0: No, Bugs Bunny no.
6: El conill, aquest era el bo.
1: Ara.
6: No el cantant
5: aquí. El conill, diu, sempre passava cosa divertida.
6: Ara, amb la pastanaga.
5: Era graciós.
0: Eren
1: feliços,
0: Recordeu que ara fa dos concerts a l'Estadi Olímpic i després en farà 10. Al Metropolitano.
1: Oh, sí? Quina rata.
0: Sí, vull dir que realment és una bogeria, és una febre, és un fenomen. Felicitat, Bat.
3: Muchas gracias, amigo. Ey.
0: Vale. Sergi, de fet, d'aquests dies que porta ja a Barcelona el Bad Bunny, n'ha transcendit una exclusió musical.
1: Sí, perquè, clar, el tio està impactat en Barcelona, amb totes les coses bones que té Barcelona, que encara no sabem quines són, però també totes les dolentes, i el tio, per fer les seves cançons, es basa molt en les seves experiències personals. I ha volgut agafar les cançons que ell, que l'han fet famós...
0: Els hits,
1: i ha volgut adaptar-los
4: sí.
1: per explicar com està vivint a Barcelona aquests dies, i tenim un petit tastet, Bat. Podem posar-les? Et puc dir, Bat?
3: Puede ponerla, lo que no puede hacer es empujarme.
7: Posem-ho ja, sisplau, que m'està taladrant el cap. La cançó aquesta de fons...
3: Me he pedido...

0: Temazo.
1: Uau, wow, boníssimes aquestes versions de Bad Bunny.
0: Avui la cantaràs, no?
2: Sí, claro, sí. Ya tú sabes.
1: Les versions dels seus èxits, doncs, parlant dels problemes que tenim a la capital de Catalunya, el preu del cafè, de l'habitatge, la inseguretat als carrers, rodalies. Moltes gràcies, Bad Bunny.
3: Aquí a l'Ebre no tenen problemes amb Renfe perquè no hi arriba.
1: No, aquí tots són avantatges i la veritat és que tenen aquí un entorn natural que és una meravella i l'estem gaudint avui des del càmping Estellet. Fem una pausa i tornem de seguida amb molt més. Aquí, al Matina Cuina de RAC 105.
0: Ai!
4: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
5: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
4: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
6: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
9: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
9: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
8: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
10: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
12: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
13: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Avui al Matina Codina tenim bungalou propi davant del Mediterrani.
17: Un dia per gaudir de la ràdio des del càmping Estellet de les Cases d'Alcanar, de la mà de Càmpings Tarragona.
18: Matina Codina.

0: 9 i 28 minuts d'aquest divendres molt especial. Ens agrada molt la ràdio a l'aire lliure. Mira, ens han hagut de posar, ens han hagut de posar fins i tot aquí uns plafons, sí, perquè el sol ens estava començant a escardar al cap, ja, eh?
1: Ara només ens escardarà l'Anna i a mi.
0: Exacte. Sí. Bé, hem deixat enrere Rosalía i la seva cançó Relíquia des de l'àlbum Lux. Una Rosalía que s'especula, es diu que potser podria aparèixer per sorpresa fent un cameo, una col·laboració en algun dels dos concerts de Bad Bunny aquest cap de setmana a l'Estadi Olímpic, cosa que seria absolutament sonada. I em deies, Lillo, sí, que et saps sencer el disc Lux. No sabia que eres tan fan de Rosalía.
2: No, no, no, és que són els meus veïns que els encanta el disc aquest.
3: Ah, sí?
2: Tot el dia escoltant-lo.
0: Ah, sí? I no, però com... no, no és res dolent, és un bon
2: disc. No, no, no,
0: no,
2: és un gran disc, però és com sí, si el tingués jo també a casa.
1: Està alviat 20 euros.
2: Està molt bé, llavors el disfruto.
0: Però què tens, parets de pla dur o què?
2: No, no, bueno, ja saps que en aquest país les construccions no són molt bones.
1: Què cunyat que ets, tio.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Anem a fer el temps, va.
5: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
0: Pensa, Mònica, que hem mobilitzat tot el personal, tots els treballadors del càmping Estanyet, aquí a les cases d'Alcanar, que estan traient parasols. Aquesta hora comença picada valent el sol aquí al sud de Catalunya.
4: Sí, sí, un dia més propi de l'estiu que no pas del mes de maig. Estan pujant molt les temperatures. Ara mateix ja tenim 24 graus a Cervera, n'hi ha 23 a Ulldecona i també a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Lleida, de Vina Girona, o 23 graus a Prades. Les temperatures aquest migdia fins i tot passaran dels 35 graus en punts de les comarques de Ponent i a la resta de punts de l'interior entre 30 i 35. Més frenades a la costa, on es poden formar algunes boires tant avui com al cap de setmana. I després a la tarda, algunes nuvolades en punts del Pirineu que deixaran algun ruixat aïllat avui al voltant del Ripollès, Osona, i al cap de setmana també es poden repetir, però en general poca cosa. Serà un cap de setmana de moltes estones de sol. Per tant, prepareu-vos la crema solar, hidratació, no aneu aquest cap de setmana a fer activitats a l'aire lliure, sobretot comarques interiors, allò de dir me'n vaig a córrer a les 12 del migdia a Lleida, no, no ho feu,
1: selecció
4: no ho feu.
1: Natural,
4: exacte, doncs vigileu aquest cap de setmana perquè farà molta calor.
6: Oye, una pregunta, la cerveza hidrata, tío, porque me encanta la cerveza, tío.
4: Ui, no, crec que hauries de beure aigua,
7: Home, hidratar la cerveza, eres tonto, Ruiz.
4: Combina la cerveza amb l'aigua i ja està, un glob de cada.
1: Igual que has d'anar a fer caca.
0: Escolta'm...
7: Perdoneu una cosa, han sonat uns tocs horaris. Això no havia passat mai.
0: No sé si se sent això per antena. Un susto. Una cosa només d'aquí.
7: Vale, vale. Bueno, que m'ho digui algú per WhatsApp, si ha sonat.
0: Escolta'm, dos quarts de 10 del matí, Mònica, tu creus que aquestes temperatures són pròpies del temps de maig? Perquè jo tinc la sensació de veritat d'estar de vacances.
4: Estan per sobre, estan per sobre en alguns casos, 6-7 graus per sobre de la mitjana, sí. Són temperatures altes.
6: És que no ens escolten.
4: No ens escolten, no passa res.
6: Des de fa setmanes estem per sobre de la mitjana.
4: Sí, és veritat.
0: Bueno, ens anirem traient roba i l'última hora del programa, si no us molesta el públic, farem el programa amb taparrabos.
7: Bueno.
1: No, no. He vist un entusiasme que no esperava.
4: Vigila.
6: Nudismo.
0: Mònica, que tinguis un bon cap de setmana.
4: Igualment, guapos.
0: Fins dilluns.
4: Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
8: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Continua la pluja de regals. Tira'm el patrocini de Llet Nostra, sisplau.
5: Llet Nostra, molt nostra, sí, t'ofereix aquesta trucada. Felicitació.
0: A veure, Mar Puga, bon dia, Mar Puga.
9: Bon dia, què tal?
0: A veure, ara regalarem uns packs de Montnatura, packs Musclarium a la gent del públic.
9: Sí, perquè m'he trobat aquí uns germans amb cara d'alegria, que dic que celebreu alguna cosa. I m'han dit que sí. Que celebren uns germans un divendres de maig al càmping L'Estanyet.
10: Pues que estem de vacances.
0: Oh!
7: Ostres, quina ràbia!
1: Oh! Quina enveja!
9: Per què esteu de vacances?
11: Perquè ella anava en vacances i jo en tenia.
9: Mira, però és una època rara, no?, de fer vacances.
0: Sí, a l'estiu que feu.
10: Que tenia molts de dies acumulats i...
6: Molts de dies.
10: D'aquí a final d'any pues, anirem fent vacances per dos mesos. Ja.
1: Però de què treballeu?
10: Estic a un de manteniment a una escola.
9: Ah! Què treballes?
12: Ja sabia jo que tindria relació amb els professors, tot plegat. Hòstia, en aquest sector no treballa ningú.
1: Moment, Toni.
7: No, perdó, deixa parlar.
9: Per queixar-se. És una cosa que no pot deixar de fer. Estudies, ens dius. Sí. El què?
11: Un grau mig d'arts.
9: Home, molt bé. L'art és molt important.
1: Artista!
9: Sí. Artista de revista, ole, tu. Mira, ell ve de la Ràpita, i m'ha dit que no ha estat mai al Musclarium, cosa que em sembla a mi molt heavy.
10: No, no he estat mai, no he tingut la sort de poder estar.
0: Doncs escolta'm, t'he de dir que has d'anar, si no m'equivoco, al port de Sant Carles, de la Ràpita, sí, agafaràs una barqueta, et portaran fins una mica endintre, hi ha un bar-restaurant que és espectacular, oh, sí. T'ensenyaran com crien les ostres, els musclos, i faràs un tastet espectacular.
7: Huele per mucho a mar allí, huele sí, mucho,
0: sí, eh? Sí, nosaltres hi vam anar i va ser espectacular, sí, un escàndol.
1: Ens va encantar.
0: Oh. Vida de rico, que diu
9: aquell. Una bogeria, ens van donar tot de musclos i el cazorla es va menjar, no sé, el que vam menjar entre els quatre es va menjar ell sol.
7: Sí. Perquè els musclos entren sols.
1: Sí, no atipen, no?
7: No.
1: La closca no s'ha de menjar.
0: Regalem també un pack Bon Natura Mar o no? O després? No, no, digue-m'ho tu.
9: No, com, digue-m'ho tu.
7: No, digue-m'ho tu.
9: Va, doncs regalem un pack Bon Natura. Mira, tu els musclos i tu te vas a Bon Natura.
1: Ole! Ole! Ole! Ara, que tot i que ens ho hem
9: com
1: preparat.
9: Com són germans, cadascú que vagi per una banda. Oh. Saps? Vull dir-te.
0: Sí,
9: no, i a més, per si no fos poc, m'han dit, i això no és broma, i són molt de beure llet, que els agrada molt la llet, la aquests germans.
1: No barregeu musclos i llet, això sí.
9: No! Vull dir, crec que és el dia de sort, no? A més, estan de vacances. Sí.
0: Doncs entrareu també el sorteig d'aquest lot de llet nostra que farem a finals de mes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Escolteu el matí acudint, entenc. Doncs això diu molt de vosaltres.
10: Dos matins, t'escoltem.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Veus? Cada dia des d'allà als estudis centrals de RAC 105 arribem fins a la Ràpita.
1: Imagina't, l'antena com ha de ser la gorda.
0: I més enllà, i més enllà. Ho deixem aquí. Marc, moltes gràcies.
9: No, gràcies a ell.
0: Seguim.
3: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenint cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: Ed Sheeran, que segurament l'Ed Sheeran ha vingut aquí al Camping Castanyet alguna vegada, no? O què?
1: Segurament. Sí, amb l'Ugiri, què?
0: Sí, escolta'm, tenim allà l'Àngels. Àngels, vine, vine, vine, vine. Vine,
2: vine, vine, Àngels, vine.
0: Sí, perquè l'Àngels és una dona que li deu agradar molt al Safir, perquè ella vesteix molt bé.
2: Sí, és molt elegant.
0: Una dona enjoiada.
3: Àngel,
0: una dona...
2: Angelical.
4: No, no és Pitch Alonso, Lluís.
2: Àngels, Àngels, Àngels.
0: No, no, i
1: a més... Fes que està arribant amb tota la calma, l'Àngels.
2: Un aplaudiment per ella. Mireu que guapa, amb aquest collaret.
5: Mira-la, visca.
0: Es nota que és... Es nota que és la directora i propietària del Càmping Castanyet.
2: Sí.
1: Ara, ara, ara.
0: Bueno, que, bueno, sempre bronzejada, sempre agradable, sempre trempada. Àngels, moltes gràcies per convidar-nos un any més aquí, perquè vam venir a fer l'estatge de pretemporada. Mm. Vale, tu vas dir, jo aquests tios els vull aquí. Sí o no?
6: És que em teniu enamorada.
4: Ole,
3: ai, que bien.
6: A més, l'any passat mos ho vam passar molt bé, també.
2: Molt!
3: Molt, sí.
6: Vos vaig tindre entretingudets a tots.
2: Jolín, no,
6: teniu a fer el prestatge, vos...
0: Sí.
6: Bueno, no, però bé, molt bé.
0: No, ens cuida, de veritat, com si fóssim els seus germans.
1: No he tornat a menjar igual, jo.
0: No, no, increïble. Tens algun preferit de l'equip del Matina Codina o no?
2: Clar que el té.
0: Digues la veritat. És que fa dies que estem tenint aquesta conversa interna
2: amb
0: els de l'equip, perquè amb l'Àngels ja ens coneixem de l'estatge de pretemporada, i vam marxar d'aquí dient, hòstia, quina dona tan ben parida, no?
2: Sí.
0: Tenim la sensació que... però té predilecció per algú. Llavors hi va haver un debat intern. Ens pots treure d'aquest dubte que està maleint l'equip?
6: Soc superfan de Mar. Superfan.
2: Oh, toma! Toma!
6: A més, la segueixo a les seues xarxes.
2: Sí, gràcies.
6: I superfan. Perquè és una dona sense complexes de cap tipus.
1: Ara.
2: Tens raó.
6: Supersimpàtica.
2: Oi.
6: Va, a tots els famosos que fa els interviews i tal, la tia no té cap problema.
2: No.
6: És una osada.
2: Oi, Àngels, escolta, dona'm la mà.
6: No,
2: però que guapa, que maca, que tot.
6: Molt bé.
2: Sí. Gràcies, Àngels.
6: Ho sento molt, Ernest, però això...
0: No, no passa res. No passa res.
2: Home, jo agraïda. I amb com es fiquen amb mi, que ja ho has vist, aquests quatre, doncs s'agraeix una dona com l'Àngels, una dona de bandera, que em digui aquestes cosetes.
0: Tothom t'estima, Mar, tothom t'estima.
4: I no hi ha hablado de lo más importante.
2: No, a ver, de què? Dilo.
7: Dilo, Manolo, dilo. Sí, señor.
4: ¡Qué perola! ¡Vamos, Pepe, joder!
2: Sígueme tú también a Instagram.
0: A veure, Àngels, què hem de vendre del càmping l'Estanyet? Perquè a mi m'agrada tot.
1: Ah, sí.
0: O sigui, si tu t'haguessis de quedar amb alguna cosa del teu càmping, perquè, clar, entenc que l'has fet al teu gust, no? Vull dir, l'heu anat fent a base de molts anys, perquè això, com es diu popularment, abans tot això, abans eren camps!
6: Sí, fort.
0: I va haver un moment que algú va dir... Hòstia, per què no convertim aquests camps en un allotjament meravellós, enmig de la natura, on realment puguem connectar, doncs també... No, més que connectar, desconnectar.
1: Has de triar una de les quatre preguntes que t'ha fet, Àngel.
0: Aquí es
6: tots són lloances.
0: Aquí es desconnecta molt, heu vist? Ella, amb quin ritme baixava les escales,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, vull dir,
0: digue'ns, no.
6: No, jo... Mira, a la nostra web...
0: Sí.
6: Hi ha un comentari meu d'una línia molt breu que diu que l'Estanyet és un dels pocs racons de la Mediterrània on respires l'essència.
2: Oh.
3: Sí, senyora.
6: I l'entorn és aquest. És a dir, podeu veure que estem rodejats de camps. Què passa? Que, bueno, lo càmping, l'origen, són famílies que tenien propietats agràries i les van decidir reconvertir-les en càmping quan als anys 60 i 70 es va obrir el país a l'entrada de turistes.
0: Bueno.
6: I realment, el càmping Estanyet és la història d'una família. És la història d'una família. I ha sigut tota la família, nosaltres érem sis germans, que treballàvem aquí tots els estius. I el meu pare ens deia, vosaltres estudiem a la universitat, feu el que voleu, però el dia 1 de juliol vos vull a tots aquí. Per tant, pares i fills estaven treballant per a tots aquests turistes dels anys 60-70 que eren estrangers. Després ja els nacionals ja es van incorporar al món del càmping, però realment els pioners van ser els turistes europeus, perquè Europa té un concepte de càmping que el càmping és una filosofia de vida.
0: Sí.
6: Aquí...
0: Home, la gent surt amb una cara de relaxat, torno a treballar en ma punyetera vida.
1: Amb caravanes més grans que el meu pis, eh?
3: És que des del moment en el que trepitges el càmping Estanyet,
0: Albert,
3: ja estàs amb la maleta i dius... Ja estic desconnectat. Vaig a deixar la maleta al bungalow, al càmping, on sigui. Vull dir, és igual.
0: Sí.
3: I ja estàs en un altre món, en un altre... Ara en diuen el jovent, diuen mut.
1: Mut.
3: Estàs en un altre mut.
1: I què diuen mut?
3: Ara vaig a fer un passeig. No.
0: Entenc, Àngels, que aquí és ideal per tots els públics, però potser per les famílies és perfecte, no? Per famílies amb canalla... Va, nosaltres que vam venir a l'estatge de temporada, veus com vas fer bé de convidar-nos, perquè hi havia activitats tot el dia.
1: Sí?
0: Tot el dia per la canalla. Vull dir que aquí s'ho passen bé els nens, nen s'ho passen bé, els pares s'ho passen bé, tot Cristo.
6: Sí, realment és molt important el tema de les activitats pel sector del càmping. Ha tingut una evolució que ha sigut, primer era el miniclub pels més petits i després tenies que els adolescents, dels adolescents als grans, i al final, al cap del dia, hi ha un munt d'activitats, sobretot centrades en les activitats aquàtiques, perquè estem a la Mediterrània.
1: Famílies que no es veuen en un mes, eh? El nen al miniclub, l'altre amb el caia...
2: Quina meravella.
0: Escolta, i si es cansen un moment del càmping, que és pràcticament impossible, tenen aquí un paratge natural, un entorn on poden fer 50.000 milions d'activitats, no?
6: Sí, sí. Aquí, evidentment...
0: Què tenim a prop aquí que puguem fer?
6: Delta de l'Ebre és el que marca el timing de les vacances. És a dir, no sols, per exemple, el que vos he contat de Montnatura, sí, però és que, a més, està la desembocadura de l'Ebre, en la illa de Buda.
0: Sí,
6: se pot agafar a l'embarcadero, hi ha una barca que vos porta l'últim curs del riu Ebre, que és quan fa la badia aquesta, i la illa de Buda. Podem anar al far de la Punta del Fangà. Els aficionats al kitesurf també tenen una zona que s'ha adequat per a poder fer kitesurf.
0: Activitats per solters en feu o no? Perquè jo estic solter. Doncs
6: pues te buscarem nòvia, te buscarem una nòvia.
2: Potser hi ha alguna pel públic,
1: de
2: fet, després la busquem.
1: Ho sortegem de 10 a 11, crec.
2: Hi ha un sorteig després especial.
0: Sí. No, hi ha aquell programa de...
1: Qui perdi se'l queda.
0: Gran que no busca esposa, locutor de ràdio busca esposa.
2: Sí.
0: Però un moment, que tinc el Lluís Canut, que et vol fer una pregunta, Àngels. És un col·laborador del programa.
5: Sí, què tal, Àngels, com estàs? És un plaer escoltar-te, com sempre, i venir al teu càmping, que és un autèntic plaer. Etcètera.
6: Moltes gràcies.
1: Etcètera? Què vol dir etcètera?
5: Escolta, la pregunta és, alguna vegada heu vist aquí a prop algun jugador del Barça, per exemple, històric, com a Ronald Koeman o Risto, tots aquests que alguna vegada em consta que han tingut algun apartament aquí a prop dels càmpings estanyets?
1: Va la pregunta.
6: Per desgràcia, no.
5: No cantants
6: i actrius, sí, però...
0: Escolta, Lluís, per què no vens tu?
2: Pobre Lluís.
0: No, podries reservar, no? Jo és que veig que necessites desconnectar. Podries venir amb el Ronald, per exemple. No?
5: Sí, doncs, Ronald, com estàs, però Ronald?
8: Sí, es podem venir un domingo a ser...
5: Sí, senyor.
8: A passar el semano.
5: Com està la família, Ronald?
8: La tengo bien, la família. Me dan recuerdes.
5: Porta la senyora, porta la senyora i a les nenes.
8: Les nenes que estan grandes ja, tenen ja 40 anys, però estan bien.
5: Qué rico.
2: Qué rico.
8: Com estàs tu, Lluís?
0: Escolta'm una cosa.
1: Ara... L'Àngels esperant pacientment, que acabi aquest moment de ràdio.
8: No, és que no nos vemos nunca y aprovechamos. No, para
2: home, nunca.
0: No, aquí, deia abans que venen família i tal, però en quant a nacionalitats, tens un públic més català, espanyol, internacional... d'on ve la gent?
6: Va 50-50, però sobretot el tema de l'estiu, famílies en nens i en adolescents catalanes. Oh, per la distància, és a dir, prop.
1: Qui és més sorollós, a la família catalana o la família de guiris, de
0: anglesos? Ara.
6: Bueno,
1: Los
6: estrangers són més apassibles i són una mica més polite. Va?
1: Nosaltres vam arribar
6: ahir... Estic dient algo políticament incorrecte.
1: És així.
6: Però nosaltres som...
0: Alegria.
6: No, però el tema són els horaris.
1: Aquesta gent se'n va a dormir a les 7 de la tarda.
6: Quan un se'n va a dormir, els altres... comença la marxa.
0: Escolta, com tenim l'estiu? Com tenim les reserves? Ho tenim a petar ja? Aquí quan comença la temporada?
6: Hem començat ja la temporada, però veritablement aquest any el ritme de reserves va més accelerat que la temporada passada.
0: Bé, perfecte.
1: Que
0: això és perquè t'anuncies a RAC 105.
6: Home, per supost.
2: Evidentment.
1: I tant, no dubtàvem.
0: Àngels, moltíssimes gràcies. Formes part de la xarxa de càmpings de Càmpings Tarragona.
6: Correcte.
0: Hi ha bon rotllo amb la resta de càmpings o no?
6: Súper. Jo estic també a la Junta Directiva de Càmpings Tarragona i som una família. És a dir, inclús les altres associacions de Girona i de Barcelona estan admirats de l'ambient que tenim i del companyerisme. Perquè a part tots ens aconsellem. Tenim grups de UAS, per exemple, nosaltres tenim un que és de Terres de l'Ebre i moltes vegades ens consultem com van les reserves. Escolta, este pont trobo que no ha hagut tant de moviment. Yeah. Consultem de proveïdors. O sigui, de fet, avui hi ha un dels companys que està Mario Gianni del Càmping Alfax.
2: Molt bé, Mario. Mira, fent publicitat dels companys. Això és maco.
6: Sí. L'any passat va deixar el pavelló molt alt i vaig dir, vore aquest any, jo no seré meneu.
0: No, escolta.
2: És molt maco, que no sou competència, sou una família. Això és molt bonic. I diu molt de vosaltres.
0: Això n'hauria d'aprendre al vestidor del Real Madrid, no? Aquest companyerisme, aquest bon
9: rotllo. Esto, qué bien, esta comparativa. Qué bien, es de muy mal gusto, señor.
0: Escolta'm, Gràcies, Àngels. Moltíssimes gràcies pel tracte, per acollir-nos i tornarem, ja t'ho dic ara. Pagant, i el pròxim cop pagarem.
3: Ara.
2: Portarem gent.
4: Ara sent d'hora que paguéis, macho, alguna vez.
0: Sí.
4: Joder.
0: Reserveu a Càmping Estanyet i a qualsevol dels càmpings de Tarragona, campingsdetarragona.com. Fem una pausa i tornem de seguida des d'aquí a les cases del Canan aquest divendres estiuenc de ràdio en directe.
2: Olé!
9: Rec 105 Barcelona.
10: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
11: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
10: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
12: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
13: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
14: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
15: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
18: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.

0: Una amiga meva és psicòloga i es diu Salut Segura. Ha! Una psicòloga que es diu Salut Segura és que jo no sé què faig que no la vaig a veure.
1: Matina Codina amb l'Ernest Codina.

0: tremenda aquesta, eh?
1: Oh, boníssim!
0: Uau, una incorporació que causa furor, és autèntica pólvora i dinamita, aquesta actualització del clàssic de Madonna, Like a Prayer.
2: Joder, no sacan una canción nueva ni a tiros, macho. Es antigua, ¿qué cojones va a ser nueva? Si esto tiene más años, pero pecas corro.
0: És igual, però és una versió nova que està funcionant i per això sona Rec 105, perquè és un
2: èxit. Vieja que el pito a Abelardo.
0: La firma un tal Josh Fawaz. Seguim en directe des d'aquí, des del Càmping Estanyet, un programa molt especial amb el suport del Càmping Estanyet, Càmpings Tarragona i el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. De seguida parlarem amb l'alcalde d'Alcanar, però abans repassem, perquè és divendres, l'actualitat esportiva, perquè aquest cap de setmana passen moltes coses. Albert Pedrol, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal, guapíssims, com esteu?
0: Hola! L'entorn és incomparable, estem molt bé, però no et negarem que comencem a estar xitxerrats.
3: Sí.
0: Jo crec que la temperatura ja està com per fer un ou ferrat a sobre del capó del cotxe.
4: Van pujant els graus, poc a poc comencen les mampares, les gorres, les ulleres, la protecció
3: sí, solar... Sí, tot en general.
4: Compte amb aquests rajos solars, que són enganyosos.
0: Perfecte, Francesc.
3: Gràcies.
0: Estem a les portes d'aquest cap de setmana amb dues cites esportives. Marc... Sí, Eurofitness. Sí.
5: Eurofitness us ofereix aquest espai.
6: Ah, que susto.
0: Vale,
3: ja m'estó.
0: Totes dues cites marcades en vermell que són demà.
3: Sí, va, anem per ordre. A les 6 de la tarda, nois, el Barça femení s'enfronta a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
0: Escolta'm, una cosa. Les franceses tenen més Champions que el Barça femení, no?
3: Sí, en tenen 8 i el Barça en té 3, però vaja... És moment de reduir distàncies, també t'ho dic, Ernest?
0: Aquestes són les... No, el Barça va perdre contra l'Arsenal.
3: Contra l'Arsenal la temporada passada. Fa dues va guanyar la Champions precisament contra l'Olímpic de Lió. Per tant, Ernest, és moment de tornar a guanyar la Champions contra les franceses. Sí, uns 4.000 aficionats del Barça s'esperen per Oslo, la capital de Noruega. El club ha venut prop de 1.500 entrades, però escolta, la gent que és optimista, resulta que fa molts mesos, fins i tot un any ja que van comprar entrades i bitllets per Oslo, i s'espera això, que hi hagi unes 4.000 persones.
0: Se sap si viatja el president del Barça o no?
3: Sí, home, ja, ni tant que viatja.
4: Mira, per fer un homenatge al lloc on anem, em menjaré un oslobuco.
7: No és ben bé això.
0: No, allà és
7: el salmó.
0: A Noruega és el salmó.
7: El salmó o allò, tauró, em sembla, o baleta.
4: El salmó de tipa.
0: Com t'agrada el salmó, president?
4: A mi m'agrada cru. Més que res per un tema de velocitat.
7: I ho mescles amb algú? Maries amb algú?
4: Amb soja.
7: Amb soja?
8: Que bo!
4: Un got de soja. I suco.
9: Hi ha un plat típic, president, que es diu rapsic, que és truita fermentada.
4: Ja ho sé.
9: Bon profit.
7: Pensava que ho maridaves amb alguna guarrada més.
0: Escolta'm,
4: sí, també amb príncipe i Coca-Cola.
7: Sal galet...
4: Soja amb Coca-Cola.
9: Quines cagades, ja.
0: President, haureu de fer lloc al Museu del Barça, no?, amb tants títols.
4: Però que anés per les cagades.
0: No.
4: També el farem.
0: Del Barça femení haureu de fer... On posareu tantes copes?
4: Bona pregunta. Bé, doncs el tinc el Juste excavant doncs un petit soterrani on hi ha un cabinet amb totes les copes que van guanyar les noies, a les que hem d'animar aquesta tarda.
0: Escolta, quants títols ha guanyat el femení aquesta temporada, Pedrol?
3: Doncs mira, va pel quart ja. Seria el quart títol, el pòquer. El pòquer de títols, sí. Però escolta'm una cosa, el femení se la juga demà, però saps qui també se la juga demà?
0: Qui?
3: El Girona, perquè té un partit absolutament clau, 9 del vespre, es juga la salvació contra l'Elja Montilivi.
8: Emoció, jo que sóc del Girona.
3: Sí?
8: Estic contenta, sí, tant.
3: Gran.
0: Suposo que els aficionats del Girona que ens estiguin escoltant ja no poden ni dormir, no?
3: No, no, perquè només els hi val la victòria, Ernest. Si guanya el Girona, se salva. Si perd o empata, baixarà a segona divisió. L'afició és conscient de les urgències de l'equip de Mitchell i per això va exhaurir totes les entrades a principis de setmana.
7: Pues que se jodan. Tu apas cul, aquí català, hi ha un equip que adreça espanyol.
4: Amb l'Espanyol tot eren alegries.
7: A què baixeu?
4: I ara mira, pobret el Girona, pobre.
0: Bé, un partit que no estarà a l'abast, diguem-ne, de gent que tingui problemes de cor, perquè és un partit que millor que no el mirin.
3: No, Ernest, i saps quin partit també no estarà a l'abast de la gent que tingui problemes de cor?
8: Quin?
3: El partit que li interessa a Catalunya, Hèrcules Nàstic de Tarragona.
0: Ara.
3: El Nàstic que es juga la salvació. Té un punt més que el descens i ha de guanyar tant sí com no l'Hèrcules aquest dia 23. És un partit importantíssim. Demà insisteixo, Hèrcules Nàstic a 6:45 de la tarda, partit importantíssim per mantenir la categoria Primera Federació.
1: Oye, pero muy difícil jugar contra Hércules, que Hércules está fuertísimo, ¿verdad?
9: Aquí.
1: Claro, que te va a dar
3: seguro. No, però confiem en el Nàstic de Tarragona.
0: Doncs dues finals d'equips catalans per evitar el descens. Girona i Nàstic de Tarragona. Albert Pedrol, alguna cosa més?
3: Home, que demà també sabrem...
2: ¿Algún resultado de algún partido también de cuarta catalana, presidente?
3: No, home, no, però...
2: Venia barcelonista, m'acabi de levantar.
3: No, però escolta, ja que esteu a Tarragona, avui valia la pena destacar el partit del Nàstic. Ernest, per últim, demà sabrem si hi ha eleccions al Real Madrid. Si finalment hi ha eleccions, serien les primeres en 20 anys. I Florentino Pérez, que deu estar ja tremolant, Florentino?
6: Uy, sí, tengo unos nervios que me los hago encima, ¿eh? No, la verdad es que no. Además, es Riquelme, que era un señor que ya fue jugador del Barça.
7: No es aquest, es una altra.
9: No hay ningún mexicano rico.
6: Es sudamericano, ¿no?
7: El de la voz, el Machu Picchu, le llamó, ¿no? El del acento.
9: Sí, no, le dijo Machu Picchu.
6: Es un sudamericano.
3: Sudamericano.
0: Bueno, tots sabem que guanyarà sí o sí a Florentino Pérez, perquè ja s'ho manegarà, perquè això acabi així. Albert Pedrol, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
3: Que vagi bé, guapíssims.
0: I un dia amb la teva senyora i amb si baixeu al càmping Estanyet, perquè és una meravella,
3: Ho tenim pendent, i tant.
10: Dona-hi records a la teva senyora.
3: Ho faré, Lluís, ho faré. Ja quedarem per fer uns cafès.
10: Fantàstic, gràcies.
0: Són les 10 del matí, fem una pausa i de seguida parlem amb Marc Chavalera, que és l'alcalde d'Alcanar. Ara tornem aquí al càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar. Vine ara!
5: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
11: Tu marido te dice de hacer un trío. ¿Tú qué dices?
12: Que ni loca. Es que él no puede con una, no va a poder con dos.
13: Hi ha coses que de bon matí no pots triar. Però el programa de ràdio, sí. Matina Codina, a RAC 105. Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
14: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
13: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
15: Ei, tu ja saps què faràs el curs vinent? A la Salle Gràcia tens cicles de grau superior en edificació, empresa, màrqueting, informàtica, educació o servei social. Formació pràctica, moltes sortides professionals i el prestigi de la Salle. Cicles formatius de grau superior la Salle Gràcia. Molts futurs per escollir. Més info a gracia.lasalle.cat/cicles.
16: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: És t'entendre amb mi, Di.
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia'm el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
21: I la síndria ratllada a només 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: Ocasión Plus.
23: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
24: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar, yo voy a Ocasión Plus.
25: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Avui al Matina Codina tenim bungalou propi davant del Mediterrani.
4: Un dia per gaudir de la ràdio des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar, de la mà de Càmpings Tarragona.

0: Comencem una hora d'aquest divendres. Això és ràdio en directe. Som treballadors, locutors afortunats, tu. Bona música, un públic fantàstic que avui que aplaudeixi.
1: Ale!
0: Més que bé, no, m'agrada putejar-vos una mica perquè estan tots ja amb l'entrepà.
2: Ara que han sortit els entrepans calents.
0: No, no, ara, vull dir, és que, Toni, no, estàvem comentant
3: que
0: l'actitud ja és de cap de setmana, de vacances. Escolta,
3: els oients perfectes, però el que són els teus treballadors...
4: Què passa?
5: Què passa?
3: El Cazorla ha vingut amb una safata de menjar que sembla que no hagi menjat en 4 anys.
6: La tercera safata, he comptat jo.
5: Però això ja ho fa sempre, el Cazorla.
3: La Mar es fot uns passejos aquí, que no sé on ha anat abans, si ha anat a prendre el sol a la piscina, però...
5: Que t'ho he d'explicar, tot el que faig.
3: El Lillo i el Sergi, bueno, són nens petits, corrent pel costat dels gronxadors.
6: És que hi ha un tobogan.
3: Una merda.
0: No, no, però el Cazorla és veritat que ha vingut i amb aquell caminar de futbolista quan està a la concentració.
3: Ara,
0: és allò, ara. Amb un plat ple, què portes aquí?
2: Una torrada amb llonganissa i un croissant.
5: Oh!
0: Dolç i salat.
5: Oh!
0: I salat.
6: Li ha faltat anar a fer caca entre mitges.
2: Això abans de les 11, eh? Ara, dos
5: quarts. Ara anirà.
0: Però és que, a més, em sembla una falta de respecte pel següent convidat, que és l'alcalde d'Alcanar. Un aplaudiment, sisplau, pel Marc Chavalera!
5: Bravo, Marc! Bravo. Quina meravella, el Marc!
0: No. Acostis el... et puc tutejar o no?
2: Sí, tant.
0: Saps per què? Perquè és l'alcalde més jove de la història d'Alcanar.
6: Ai, claro.
0: Té només 32 anys. I ja tens tot aquest poder. Vull dir, déu-n'hi-do. Marc, senyor alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
7: Además, está buenísimo.
3: Hombre, claro. Y es que encima va súper bien vestido, elegante, con clase. Luego te doy mi teléfono.
2: No, no ni rei, deixa parlar l'alcalde.
5: Sí. I et contesta, eh?
6: Truca a l'Ajuntament i pregunta per ell.
0: Va, nois, un moment. Senyor alcalde, bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
0: Com ho veus, això?
8: Molt
0: bé. Bueno, vull dir, te'n penedeixes ja com a alcalde d'haver-nos obert les portes al municipi, o no?
8: No, perquè la veritat és que feu un treball excel·lent de difusió del nostre territori a la resta del país, i això és molt important.
0: Hem tingut una conversa prèvia mentre sonava el Max Navarro aquí per obrir nova hora amb el senyor alcalde, i dic, aviam, aquí hem d'explicar a Catalunya sencera quins són els motius, els atractius i els principals estimulants perquè la gent baixi fins aquí a veure-us.
3: Periodisme.
8: Penso que el Canà té un atractiu que és inigualable, que són les seves platges, els seus paratges naturals i també la seva gastronomia. Tenim una horta i un camp de cultiu citrícola molt important. També tenim pesca, som poble pescador.
0: Això m'interessa.
8: I, com no, tot s'acaba maridant a una bona taula, en un bon dinar bona companyia.
0: Perdona, ahir vam estar al Tancat de Codorniu, que és un restaurant amb estrella Michelin i sol de Repsol, també.
8: Sí, sí, i tant.
0: No, vull dir, ens van fotre, la veritat, les botes.
7: Bon dia, família.
0: Home, Arguiñano, bon dia.
5: Hola, Carlos.
7: Qué gustito, qué placer andar en la cocina.
2: Deixa'm cantar i més l'acudit, va.
7: No, tengo un chiste. Tengo una pregunta, alcalde. Oye, ¿cuáles son los platos típicos de esta zona? Porque he hecho 1.500.000 programas y ya no sé qué cocinar.
6: No fa tanta gràcia, Carlos.
5: Ostres.
6: Li dona la cataplexia com a
5: sí,
8: Jo diria que els plats més típics, no, són sobretot els arrossos, estem en terra d'arrossos aquí
0: avui al Delta. Jo vull tirar un arròs avui, no?
2: Valen.
8: Són bons aquí, eh?
0: Hi ha algun arròs que sigui típic del Canà o no?
8: Bé, bueno, tots els que porten al final marís, peix, estan molt ben... són molt bons i també, com no, hem d'acabar en un postre cítric que per això tenim els millors camps de tarongers i clementins de la nostra terra.
6: Oh, que bo.
0: Rico. Jo entenc que tot l'any és bo per venir al Canà, però hi ha algun moment, allò, digues, hòstia, mira, hi ha aquella festa o hi ha aquell cap de setmana que fem allò, bom, que és un cap de setmana que ens agrada que la gent ens vingui a veure.
8: Intentem tindre una agenda molt variada, perquè així donem pas a tothom, no?, que pugui vindre durant tot l'any. Sí que, possiblement, diríem, per a menjar bé, tenim... les jornades gastronòmiques del Llagostí, que comencen avui mateix.
0: Què? Home!
2: Epa!
0: Que
6: guapo! Que entren els llagostins!
8: Perquè ara és època, no?, i fem les jornades gastronòmiques del Llagostí en
0: M'encanta el Llagostí.
8: 8 restaurants participants. I també, de cara al novembre, fem...

0: Avui al Matina Codina tenim bungalou propi davant del Mediterrani.
1: Un dia per gaudir de la ràdio des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar, de la mà de Càmpings Tarragona.
2: Per l'altra banda, també, ja, per la forma igual. Dels ulls.
3: Què diu? Què
2: pels
3: diu?
2: Ulls també s'ha
4: molt bé, Ferran.
5: Escolta, perdoneu que interrompi.
4: Home, Albert.
3: Alberto, bon dia.
5: Ah, bon dia.
4: Bon dia, Albert.
2: Perdona, perdona, per què l'han aplaudit i a mi no?
3: O sigui, perquè no
2: se n'entén. Per encara té més mèrit.
4: Ferran, demana un aplaudiment. Demana.
2: Un aplaudiment. Plau. Mira, hi ha tres que me l'han entès. Molta gràcia.
5: Escolta, és que clar, jo estic tan encantat, estic tan enamorat d'aquesta terra que ara m'agradaria fer una petita observació.
3: Fes-la, el moment, tenim l'alcalde aquí esperant.
5: Semàntica, lingüística fins
3: bé,
5: i tot.
3: Endavant, endavant.
4: Sí,
5: aviam, Alcanar, tu escrius la paraula Alcanar?
3: Sí.
4: Sí, pren-te el teu temps.
5: Saps com Roma?
3: Sí.
5: Que ha vist no, l'inrevés.
3: Va, anem al canal, Albert.
2: Què és Roma?
5: Alcanar, tu agafes les lletres.
2: No s'entén si no poses l'exemple de Roma abans. No s'entén.
5: No cal posar Alcanar de dreta a esquerra. Només que sacsegis la paraula, ja et dona la indicació.
3: Què diu?
5: Cal anar.
3: És anagrama.
5: Una senyora ha fet... Ah!
3: Cal anar és anagrama d'Alcanar.
5: Exacte.
2: A mi m'ha sortit amor, si la sacsejo.
3: A més, falta un pronom.
4: Aquesta és Roma.
3: A veure, alcalde, aquí, aquest municipi aglutina com tres espais, no? I les cases d'Alcanar, Alcanar Platja, no? I Alcanar, pròpiament, no? No, suposo que aquí hi ha... Quin seria el paisatge? Jo sé que ara t'estic fotent entre l'espai i la paret, eh? Però el paisatge preferit de l'alcalde de tots aquests...
4: Ostres!
3: Llocs? No,
6: anem a la polèmica.
3: On va? L'alcalde del... Jo vull saber ara. On va l'alcalde d'Alcanar de tot aquest entorn que hi ha aquí al municipi.
4: Fuà!
3: Jo sé que intentes anar tot
2: joder, arreu. Si te calles va a hacer la respuesta, coño. Llevas 15 minutos de pregunta.
5: Es lo peor de la profesión.
2: Déjalo que responda, macho.
5: Es que no sirve ni para colaborar.
4: Pobre Marc.
2: Está el alcalde que se le ha olvidado la pregunta ya.
4: Escoltem a l'alcalde.
6: No. Ha acabat la legislatura i aquest home no ha pogut respondre encara.
7: No, ho agraeixo perquè com més temps doneu, doncs és més fàcil pensar.
6: Sí, però has de parlar tu.
7: No, no. A mi m'agrada... O sigui, tinc molts de llocs preferits. M'agrada la platja, m'agrada la muntanya. Som afortunats perquè tenim tant platja com muntanya. A mi, personalment, m'agrada molt la muntanya i, de fet, prop d'aquí, d'on estem ara, les cases d'Alcanar, tenim com una serreta, com una muntanya més petita, sí. Més accessible per a gent que no estem tan entrenats a fer escalada, on m'agrada molt anar perquè... Des d'allí també es veuen els tres nuclis urbans que tenim aquí a Alcanar. Se veu Alcanar si mires cap al sud-oest. Si mires cap a l'est, se veuen les cases i Alcanar Platja. Veus la costa, veus la mar, veus la punta de la Banya.
4: Clar,
7: la veritat
4: clar.
7: És que...
6: Tu vas allà i dius, tot això és meu.
7: No.
6: Tot Simba. Hasta donde baña la luz.
7: Jo vaig allà i dic quin tot referent. Això és nostre i som uns privilegiats.
2: Sí,
4: que bueno, és nostre. Aquest alcalde és l'alcalde.
6: No deixeu que us ho robin.
3: Demana pas al Gonzalo Bernardo, economista i tertulià.
8: Ara, bon dia, Marc, com estàs? Escolta'm una cosa. La Àngels, que és la jefa d'aquí, ha de pagar una sèrie d'impostos.
3: Impostos municipals, l'Àngels, entenc.
8: Basura, per exemple. La pregunta és... Està al corrent d'aquests pagaments, senyor alcalde?
7: Jo diria que sí. Tampoc no sóc el que revisa si estan al corrent dels pagaments, bàsicament perquè ho fa el Departament de Tresoreria de l'Ajuntament.
8: Me puede a corruptela.
7: Però jo diria que sí.
3: No digui això.
6: Si l'Àngels paga amb mandarines i amb clementines.
3: Alguna cosa més que vulgui afegir, senyor alcalde Marc Chavalera, l'alcalde més jove de la història del municipi?
7: Res, que vingui molta gent al nostre poble. Este any també Alcanar serà seu de l'eclipsi.
4: Hòstia!
7: Això és solíssim!
4: Que guai!
2: Deu estar tot ple ja, per aquella època, o què? O queda alguna
7: coseta? Sí, tenim indicacions de que les reserves quasi que ja estan al màxim i també tenim molta gent que pregunta per a poder venir a observar este fenomen que serà històric, perquè possiblement molts... quasi tots nosaltres no el tornarem a observar.
6: No, perquè és d'aquí 150 anys. Per això ho dic. Has de menjar molta clementina.
2: És veritat, no és un bon lloc.
7: Per això ho dic. Serem seu de l'eclipsi. Serem un dels municipis que durarà més. No sé si me peix, 97 segons.
3: I tant.
6: Hi ha gent que dura menys, Alan?
4: Alan o Mauri?
5: Quina gràcia, no?
6: He dit Alan.
7: I la veritat és que convidem a tothom a que pugui venir a l'eclipsi i també durant tot l'any, perquè Alcanar som terra d'acollida, som terra de bona gastronomia i bon...
3: Entenc que el millor lloc del municipi

0: principi per veure l'eclipsi no el direm, no? Per antena, ara, aquí, o no?
1: Habilitarem punts.
0: Punts.
2: Molt bé.
1: Estem acabant de coordinar en Protecció Civil.
3: Tengo problema con las gafas estas de...
1: Perquè serà un moment bastant de col·lapse, no? A nivell de persones que puguen observar-ho.
3: Alcalde, yo tengo un problema.
2: Otra vez.
0: Va, ah, ah, acabar l'entrevista.
4: Què dius este, Paquirri, Kiko?
0: Kiko Rivera.
2: Salud, bon Miguel, ¿no, el Paquirri?
5: Cuéntanos, Kiko, ¿qué te pasa?
3: No, tío, es que, claro, es que a mí, bueno, primero de todo, me gustaría pedirle por si puede poner algún after o alguna cosa, tío, que no hay por dónde salir a esta hora, tío. Y luego que el tema del eclipse, yo tengo el problema de las gafas, porque como tengo los ojos muy junticos, o sea, me duele...
4: O que eres feo, dilo claro, eres feo, ya está. Se, entonces,
3: se,
4: pues,
3: se me cuelan los ojos por dentro.
5: Pues te has puesto un monóculo, como el del Monopoly.
3: Como los Minions. Bueno, pues, a ver si pueden hacer una gafa para mí.
4: Quizás la pregunta, exactamente.
3: Oye, que mi padrastro también era alcalde de Marbella. Julián
5: Muñoz.
3: ¿Y qué? Yo qué sé, que se ha muerto.
2: Se ha muerto.
3: Y nadie dice nada.
4: Ay, pobre.
0: Creo que es momento de dejarlo aquí.
2: Pero ¿no? ¿Tú comes langostinos con las manos? O con cubiertos.
0: Ah. Prou, ho deixem aquí.
3: No riai de mi.
0: Senyor alcalde, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Va, fem una pausa per la publicitat. Tira'm un aplaudiment pel publicitat.
3: Sí, senyor.
2: Bravo, bravo.
4: Un aplauso, ja s'ha acabat. Gràcies,
2: gràcies
4: Marc.
0: Fem una pausa per la publicitat i encara ens queden moltes coses fins a les 11 del matí en aquest especial que estem fent des de les cases d'Alcanar, aquí al Càmping Estanyet. Gràcies a Càmpings de Tarragona, al Patronat de Turisme i a tots vosaltres, públic, per acompanyar-nos. Ara tornem. Hola.
6: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
7: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
6: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
8: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
9: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
10: Les notes del nen, les obres a casa...
9: El manteniment del cotxe...
10: Ah, no, això no és cap càrrega.
11: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
12: Peugeot. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
14: Securitas Direct és ara Verisure, tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
15: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: 0% d'estrès, 100% de diversió. Avui, amb Càmpings Tarragona, el Matina Codina surt de l'estudi per gaudir del Càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.

0: A veure, família, són les 10 i 24 minuts. Darrers 36 minuts de programa fins a les 11 del matí. L'ambient a aquesta hora és de pati, una mica. Vull dir, entre la bona música.
1: Ara, si s'exagerarà.
0: Aquest sol que esquerda de pedres.
1: És l'hora de l'esbarjo.
2: Tota aquesta gent que no treballa.
0: Jo crec que avui arribarem a la temperatura més alta del 2026.
3: Correcte, ho venim dient amb la Mònica des de fa dies. Sí. Agafem, doncs, el topall de calor i temperatura alta.
0: Tenim la piscina a tocar, la platja molt a prop. És que m'agrada molt el contrast, a mi, d'aquesta zona. Sí. Veieu les muntanyes de fons?
4: I tant, que es veuen.
0: Sí,
4: I tant,
0: a la ràdio. Tenim la platja aquí mateix. I ara aquí tenim és l'Albert Folk, que és coordinador del Patronat de Turisme de les Terres de l'Ebre. I vull un fort aplaudiment, si us plau.
4: Bravo.
0: Per l'Albert Folk.
4: Ole, tu. Guapo.
0: A veure, amb l'alcalde d'Alcanar ja hem explicat molt què es pot fer per aquesta zona. Però les Terres de l'Ebre van molt més enllà. Albert, bon dia.
5: Bon dia, bona hora.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
5: Gràcies.
0: No? I la sensació... Ahir ho comentàvem sopant amb tota la gent que hi havia allà a la taula, que tinc la sensació que les Terres de l'Ebre estan de moda. I que un cop la gent baixa aquí, s'enamora i no, va repetint.
5: Ara. Això no és una opinió, ho tenim estudiat i és veritat. Tenim un molt alt índex de recomanament de la destinació un cop s'ha vingut aquí. Costa, doncs, convèncer que vinguin per primer cop, perquè el mercat és molt gran. Pensa que competim només al Mediterrani amb centenars de destinacions, però sí que és cert que la recomanació és molt alta i la satisfacció sempre és altíssima.
0: Parlàvem abans, no? Més enllà del paisatge, al Delta de l'Ebre només n'hi ha un. Només n'hi ha un de Delta,
2: ara,
0: de l'Ebre, no?
2: Ara, algú havia de dir.
0: És un paisatge que és únic i singular. Jo crec que quan vens aquí flipes. I després que, per exemple, hi ha activitats que només es poden fer aquí. Per exemple, el tema de l'observació dels ocells. No? Entenc que molts ornitòlegs venen aquí, molts aficionats a l'ornitologia també. També estic pensant en ciclistes, és un lloc perfecte per pedalejar.
5: De fet, per això, per aconseguir que es pugui treballar durant tot l'any, a més d'anar al públic familiar, que és el que més ens visita, aquest, doncs, bueno, viatja quan tenen vacances, sobretot el calendari escolar ho permet, no? Llavors, doncs, què fem? Per exemple, perquè el càmping Estanyet, en el que estem avui, tingui més activitat, és anar, sobretot, a Centre Europa amb aquell perfil de viatger que pot agafar durant l'hivern, agafar dues setmanes o fins i tot un mes i desplaçar-se cap aquí baix. L'ornitòleg és un dels públics amb els que podem oferir un producte més potent. De fet, aquí, a les terres, en el conjunt de les Terres de l'Ebre, es poden veure més de 400 diferents espècies durant tot l'any. I això és un element que és diferencial envers altres destinacions. I pel que fa al cicloturisme, tenim un gran element que, doncs, estem molt contents i molt orgullosos perquè, bueno, la Via Verda de la Vall de Zafán, que ve des de la Puebla d'Ijar i, doncs, ja tenim 100 quilòmetres en el tram català, fins fa poc arribava a Tortosa, però gràcies a, bueno, un projecte que ha desenvolupat la Diputació hem pogut allargar aquesta Via Verda fins a arribar al mar, fins a arribar a la Ràpita.
0: Aquí, a no ser que hi hagi una insuficiència respiratòria o tinguis un físic molt dolent, jo prohibiria les bicicletes elèctriques, Vull dir, aquí és tot pla.
5: Fa baixada.
0: Fa baixada.
1: Escolta, li puc fer una pregunta a l'Albert? Albert, perquè a mi m'agraden molt els ocells, són els peluts de l'aire, al final.
4: És veritat.
1: Llavors, d'aquestes 400 espècies, que em sembla una barbaritat, quines són les millors?
2: Que t'apagues, que t'estàs apagant. Sí. Albert.
6: Has de beure més cafè.
5: Millors no. Depèn de per qui, perquè n'hi ha que tu et semblen un ocell, la gavina corsa, dius, mira, una gavina, però hi ha gent que ve de molt lluny del món per veure aquest ocell que està aquí.
2: Fixa't. Depèn de si és per el vols fer la paella o te'l vols fer a la
6: paella. No, però aquí no te'ls menges.
4: Són per veure's.
2: Valent.
6: Crec.
0: No, però aquí, per exemple,
1: les preguntes són molt interessants.
0: Jo me'n recordo quan vaig baixar una vegada amb l'escola fa molts anys, que entenc que també baixen molt les escoles aquí, no?
6: Hi havia un
0: a la zona de Terres de l'Ebre, i si no m'equivoco, vam veure flamencs.
5: Moltíssim, sí, hi ha colònies.
0: Per mi és dels ocells més espectaculars que hi ha.
5: Són molt bonics i més, estan en grup, a les llacunes, i quan s'aixequen els estols és preciós.
1: Aguanten amb una pota, que és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia. Sí. Mira com aguanta l'equilibri.
6: I no són roses, es veu que es tornen roses del que mengen.
2: Ah, sí?
6: Sí, sí. Això com si l'Alan es tornés de cordó del
0: Doni. És veritat, Albert,
5: o no? Sí, sí, és així, és així.
0: Que, per exemple, també a mi em flipa molt el Bernat Pascaire, que també en deveu tenir molts per aquí, de Bernats Pascaire.
5: Moltíssims, Martinets, sí. Bueno...
0: Martinets, me'n recordo una vegada que anàvem amb, em sembla que érem una canoa, una piragua als del matí a cuinar, sí, sí. I vam veure com entrava un peix com una fletxa i
6: ai, un
0: peix,
6: un ocell,
0: ah? i pescava, sí, un peix.
6: I si és un peix no és tan espectacular.
0: Escolta'm, i des del patronat, com us ho heu fet, no? Com heu treballat la qüestió turística per desestacionar també una mica les visites aquí al territori?
5: Bueno, és això el que et comentava, intentar anar nínxols diferents, no? A diferents mercats d'Europa, perquè l'internacional pot viatjar en altres moments de l'any, no? I anar amb aquests, doncs, aquells que estan interessats en la gastronomia, en la natura, en l'activitat esportiva. Això és el que ens ha permès una mica desestacionalitzar i tenir més activitat tot l'any. Per exemple, ara organitzem els pobles d'aquí del Delta, la Ràpita, Amposta, del Tebre i l'Aldea, fan la festa de la plantada, que és ara, doncs, ara el juny, no? No és el dintre de l'estiu. Per intentar que doncs el juny, setembre, octubre, novembre hi hagi més activitat.
6: Clar, clar, que no vingui tothom a l'agost a molestar i a lloc i...
5: No, molestar no, benvinguts són, però es
6: pot... molesta.
5: Ara és l'època perfecta, no mireu quin dia que fa.
4: Sí, és, una... sí, sí, és fantàstic.
0: Entenc que hi ha una pàgina web del Patronat on podem trobar totes les activitats, no? que es fan aquí, i entenc que hi ha enllaços directes a càmpings, a altres tipus d'allotjaments.
5: Tens tota la informació. Si poses Terres de l'Ebre al Google, sortim els primers.
0: Perfecte.
3: Home, allà!
6: Vinga.
4: A més, és un lloc agradable d'estar, perquè jo sóc una persona, jo no faig esport, val? A mi no m'agrada fer esport. No m'agrada i no m'agrada muntanya. En canvi, jo aquí, aquestes terres, sí, és l'únic lloc on he fet excursions en bicicleta, fixa't, allò llargues.
1: Fixa't.
4: He pujat una muntanya.
6: L'aplaudiment a la Marpuga, sí senyor.
4: He pujat a la Foradada. A la Foradada.
5: Ah, molt bé, molt bé.
4: Que tela, eh?
5: Sí, és una pujadeta.
4: És una pujadeta.
6: Sí, sí.
4: I és l'únic lloc del món on ho he fet. Vull dir, que és un lloc que et ve de gust, aquestes coses, mira, perquè és un paisatge bonic.
6: Pell de gallina.
4: No, ho estic dient, de veritat.
6: Sí, jo també.
4: Que sepa,
1: però què li aporta això al senyor Albert?
2: Bueno, perquè ho sap.
4: No, però t'hi explico, no li puc explicar. No.
2: Així ho pot explicar, okay, la gent.
6: No discutiu davant dels càrrecs, sisplau.
4: És que, de veritat, Albert, que t'ha interessat el que t'he explicat?
5: Molt, moltíssim.
4: Molt. Mira, un aplaudiment per la meva anècdota.
3: Va, sí, senyora,
0: alguna pregunta sobre mosquits? No sé, clar, és que estem a un nivell ja que...
6: Però si tu li has preguntat...
4: Abans hem preguntat sobre llagostins.
6: Has explicat que vas veure un flamenc quan tenies 9 anys, Ernest.
4: Sí, no sé, jo he anat una mica al nivell de l'entrevista.
2: Tu, els llagostins se'ls peles amb forquilla o amb els dits?
1: Joder.
5: Jo amb els dits.
4: Veus, molt bé.
2: Està sortint, la gent s'està traient les caretes.
6: Anem apuntant tot això.
2: Per fer una estadística.
0: Moltíssimes gràcies a la gent del Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre per donar suport a aquest programa avui des del càmping Estanyet.
5: A vosaltres.
0: Espero que no us empenediu i que sapigueu que vindrem tot sovint.
4: I tant.
0: Cap a Terres de l'Ebre. Un aplaudiment.
5: Gràcies.
0: Pel coordinador. Gràcies. Del Patronat de Turisme de la zona, el senyor Albert Folch. Quina hora és? Quina hora és? Que m'he perdut. Ja, 10:32. Posa'm una cançó, Ernest, va, de cap de setmana, si us plau.

0: Patrina Codina en directe i us parlem ara del que passarà el proper dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, en ple tardeo, torna al 105 Confidencial, a on? A l'antiga fàbrica Estrella d'Am, amb els nostres amics de Ginestar, un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop el germà Serra Solsa. Si voleu venir, entreu a rac105.cat, ompliu el formulari, escriviu què els preguntaríeu i podreu aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. Vine a conèixer Ginestar en un dels llocs més emblemàtics i màgics de Barcelona, l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Amb el 105 Confidencial us acostem als vostres artistes preferits més a prop que mai. Gràcies a rac105 i a Estrella d'Am.
1: Rec105 Barcelona.
2: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
3: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
2: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
4: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.
5: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
6: Tres jubilades, un pla, zero límits.
7: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
6: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
7: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
6: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
8: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
9: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
10: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
11: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
12: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
13: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
11: Menys Shazam i més Rec 105.

0: quanta gent sou, Paula?
1: Som 160!
0: Podries dir els noms de tots?
1: Tere, Marina, Nayara, Manolo, Adrià!
2: Matina Codina.

0: balada s'ha tret de la butxaca després d'un temps de vacances. Bruno Mars és el seu disc The Romantic. Qui sap si Bruno Mars, durant aquest temps de desconnexió, ha estat en algun dels càmpings de Tarragona. En qualsevol cas, aquesta balada romàntica va molt bé per introduir el següent convidat, que és el Joan Estrada, president de Càmpings de Tarragona, perquè estem profundament enamorats de tots i cadascun dels càmpings de Tarragona. Un aplaudiment, sisplau, pel Joan Estrada!
1: Bravo, bravo i bravo!
2: Olé!
3: Gràcies, bon dia.
0: Bueno, escolta'm, no, és que d'entrada moltes gràcies perquè cada any baixem a veure-us. I és un gust parlar amb un coneixedor profund de la filosofia dels càmpings. Ja sabem que entre els càmpings de Tarragona hi ha alguns dels millors càmpings d'Europa. Bon dia, Joan.
3: Bon dia, bon dia.
0: És una manera de viure, el càmping, o què?
3: Sí, és una manera de viure, és una filosofia de viure, és una manera de gaudir, de disfrutar les vacances, i no només les vacances, sinó també molts moments. No només vivim en època de vacances, vivim tot l'any,
0: sí.
3: I s'ha d'entendre que tampoc no hem de limitar el lleure a l'estiu, no?
0: Sí, la gent que ve... Jo crec que aquesta entrevista està molt bé per explicar a la gent que no va de càmping normalment. Què us diu la gent que ve de càmping normalment, el client del càmping, ja el habitual, per què va de càmping? Quines són les grans, les principals virtuts del càmping?
4: Ara.
3: Bé, la gent ens diu gràcies.
0: Gràcies.
3: Qui ho coneix i està agraït de l'experiència que ha pogut experimentar. El que ho descobreix per primera vegada per dir, ostres, què m'he estat perdent fins ara? I potser el motiu de meu o l'objectiu que m'agradaria transmetre a tothom qui ens està escoltant és no us podeu donar el gust de perdre's això. No.
5: De perdre l'experiència d'un canvi. Però hi ha una cosa, bon dia, Catalunya.
0: Jordi Basté, bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
5: Va, meu etern.
3: Bon dia,
5: aquest divendres, ole.
3: M'he equivocat d'estudi, perdona.
5: Mira,
4: no és ell qui s'ha equivocat.
5: Que la Públi ha vingut aquí. Bueno, hi ha una cosa que és veritat. I és una cosa que va a missa. És tothom que va a un càmping, repeteix. La gent del càmping...
6: Tothom que va a un càmping... Has dit que repetim.
5: No que repeteixis tu, Marta. Vull dir, és veritat, que la gent del càmping... És molt de càmping. Hi ha gent que diu, no, és que jo no canvio per res.
4: Intenta seguir-nos, Marta.
0: Per això que està... La gent surt agraïda del càmping per aquesta sensació de llibertat. Quants càmpings sou ara, Càmpings Tarragona?
3: Una cinquantena, uns més.
0: Sí. Repartits per tota la província, entenc.
3: Sí,
4: sabries dir-los tots?
3: No. La nostra demarcació és la província de Tarragona, som Càmpings de Tarragona, ens localitzeu a campingstarragona.com, però la marca comercial que treballem des de fa molt de temps és Costa Daurada i Terres de l'Ebre, no? Perquè també hi ha una mica aquesta diferenciació de territorial, tenir les seves característiques, les seves peculiaritats, i això és una cosa que també ens diferencia, no? No som, diguem-ne, homogenis, no? I és en la riquesa de la varietat, doncs, sumem i ens en beneficiem tots, no?
0: Hi ha gent que encara té una visió atàvica, reaccionària del càmping, no? La gent es pensa que anar de càmping... Jo sóc d'aquests que m'ho pensava abans ara de començar a venir a Càmpings Tarragona.
4: Això ha sigut molt atàvic.
0: No, que encara m'imaginava aquesta cosa de la tenda, no? Aquesta cosa, vull dir...
3: De la canadenca, allò, no? Dos aigües.
4: Sí, o una foguera.
0: De dormir al terra, no?
5: Ah, aquella cosa antiga, aquella cosa, una mica així d'anar a excursió.
3: Bueno, això és l'origen, els pioners del càmping és això.
0: Ara.
3: Però hem evolucionat molt.
0: Ha canviat molt el càmping.
3: Ha canviat el client i ha canviat l'establiment. I moltes vegades ha sigut... la demanda que ens fa evolucionar i moltes vegades ha sigut l'oferta, que som pioners, llegim, anticipem què busca la gent, el client, les famílies, les persones que ens visiteu, i us proveïm, treballem tot l'any perquè tingueu la millor experiència possible. Adaptem els nostres allotjaments, llegim el pas del temps i l'època en què som. Esdevenim establiments sostenibles, tenim aquesta sensibilitat amb l'evolució de la mateixa societat. És a dir, com el càmping que estem avui, dels anys 60 fins a 2026, hem canviat molt. Estem en el mateix lloc, som arrelats, som quilòmetre zero, però estem al capdavanters en el que és el món del càmping. D'àmbit europeu ens reconeixen com els càmpings més importants en diferents aspectes, en diferents, diguem-ne, coses que s'avaluen.
4: Europa ens mirava i eren els càmpings el que estava mirant. Mirava Catalunya.
3: Tal qual.
4: Ah, mirant càmpings Tarragona.
2: Molt bé, no ha fet gràcia aquest comentari.
4: Ja,
3: no, però el subscric perquè no diu cap bajanada.
7: Toma, mira, toma Toni, què has de dir?
4: Toma.
7: Va, Toni, què has de dir?
2: Ho ha dit per compromís.
4: No, toma.
0: No. Perdona, tenim. No, va. Diguem la festa en pau, que és divendres, i estem al càmping Castanyet, que és un lloc pacífic. Aquí, càmpings Tarragona, tenim càmpings de platja, tenim càmpings més de muntanya, no? Hi ha molta diversitat, no?
3: Efectivament, efectivament. En Tarragona englobem des d'on som ara, que és el punt més distal, fins a la Terra Alta, fins a l'interior, muntanyes de Prades, i la Costa Dorada central i nord, que és el turisme una mica més tradicional de la gent que prefereix aquests banys més calmats de platja d'arenes sorrenques. Però també tenim cales que no en vegen per res del món altres indrets de la costa catalana i tenim una oferta molt completa. Des de l'àmbit purament natural o d'ubicació, però a més, des d'un punt d'experiència i de qualitat de servei i d'allotjament, de què és el que oferim, doncs estem verdaderament a la pole.
0: Ja veieu que teniu per triar i remenar 50 càmpings i n'ets el president, no?
3: Sí.
0: De tots aquests càmpings. Suposo que els tens tots encantadíssim, no? Tots els càmpings de Tarragona. La gestió de president de càmpings de Tarragona és una gestió amable? Fàcil?
3: Sí, no, el Càmpings de Tarragona és l'associació de tots els establiments que ens coordinem per fer una millor promoció, perquè se'ns conegui, perquè, diguem-ne, treballem conjuntament, som, diguem-ne, com el gremi que ens recolzem una altra per avançar conjuntament i guanyar i salvar més etapes més ràpidament, perquè en diguem-ne, la unió fa la força. I amb això aconseguim, diguem-ne, els objectius que ens marquem.
4: Teniu un grup de WhatsApp amb tots els càmpings?
3: Perdó?
4: Un grup de WhatsApp?
3: Sí, sí, sí. Sí.
4: Teniu stickers de càmping?
3: Tenim stickers de càmping, algú hi ha, sí.
4: Que guai. M'encantaria estar-hi 24.
0: Em sembla que Joan Estrada també té un càmping, no?
3: Sí, senyor.
0: Potser que en parlem
3: sí,
0: primer, no, del teu càmping.
3: Jo sóc de Cambrils. El càmping nostre és el Platja Cambrils.
0: Platja Cambrils.
3: És un càmping també familiar, però doncs, d'una dimensió també ja mitjana, gran.
0: I a vegades dius, mira, me'n vaig al càmping Castellet un cap de setmana jo ara per desconnectar del meu càmping.
3: Ara
0: vas de càmping? Sí, no?
3: Ara hi soc.
0: Clar,
7: mira, veus?
0: No, i jo també hi seré tot l'estiu, ja t'ho dic ara.
3: El món del càmping, pels que som de família, que venim dels campistes, però som els campistes que tenim càmpings, no els que ens allotgem.
4: És l'ultimate campist, ja, no? De dir, ja, tant de càmping que m'he comprat un càmping.
3: És una feina molt absorbent. Inicialment era una feina temporal, que ha esdevingut anyal. Nosaltres som un sector empresarial que donem, diguem-ne, feina tot l'any a molta gent i ens agradaria, cosa que s'hi està treballant sempre, doncs allargar la temporada que en diem, la desestacionalització, per poder oferir les experiències que donem als nostres clients en el màxim, diguem-ne, segment temporal possible. La climatologia va a favor nostre. El gaudi de les temporades baixes és més joiós perquè és una mica més econòmic. No estàs, diguem-ne, forçat a compartir els agosts on se concentra, diguem-ne, la major part de gent. Llavors, això és una cosa que cal que la gent ho sàpiga, que gaudeixi dels nostres establiments durant tot l'any. I això és molt bo, perquè l'experiència és millor.
5: Al loro! Perdoneu que interrompi.
0: De president a president.
5: Home, president a president i de Joan a Joan.
4: Fixa't.
5: Dos presidents, dos Joans.
0: Veig que ha deixat president un moment al bufet lliure d'aquí del Campi Castanyet.
5: Sí, és veritat. He hagut de parar un moment. Perquè, escolti, em sembla que tenim una... Quan la Mar Puga es deixi d'espantar de la vella... Tenim...
7: No he fet res, eh? A més, no he dit res.
5: Tenim un sorteig.
0: Sí, ara el farem.
5: Evidentment.
0: Ara el farem. I què? Llavors,
2: doncs, no, ara el farem,
0: ara. Ajudar el...
6: No, és que no, no,
0: que no, no, no, no, no, no, no, no,
6: Javier, a ver si os escribís en un papelito o os enviáis un mensaje.
4: Porten 10 minuts escrivint-se estem... coses secretes en un paper sense escoltar.
0: Escolta,
4: el Joan.
0: Escolta, portem 10 minuts
4: per aquesta merda.
0: Fent-nos miradetes.
7: Perdona,
0: Joan. No, no, no, pensava que li volies fer una pregunta.
4: Home,
0: com,
4: pensava que
0: com volies... a president, de president, jo què sé.
4: Quina vergonya.
6: No, pensava que t'havia d'unir tu, tanto gestito, digo, la que se desmaya.
4: No. Quina vergonya m'ha fet.
0: No, re, jo pensava que li... No sé, jo li he dit...
4: No ho expliquis als altres 49 càpings.
0: No, dic, potser de president a president hi ha alguna pregunta sobre el procés electoral.
6: Joder,
0: si tu
6: pues
0: també t'has d'enfrontar una mena de Víctor Font o no, hi ha competència, no, no, hi ha cicle electoral, alguna cosa.
3: No, els establiments associats som un rar avis, perquè som, diguem-ne, sí, som molt benvinguts i ens prestem el servei aquest d'ajuda mútua de recolzament, d'informació. És que tenim un problema, com l'has solucionat tu? I això ho compartim sense considerar-nos, diguem-ne, competència, perquè no ho som, no? Cada establiment té la seva particularitat i considerem que un establiment dona l'accent en un tipus de cosa, un altre... Llavors, el client no té problemes en triar, prefereix un estil, prefereix un altre, però entre nosaltres no ens considerem, diguem, la competència, i això ens ajuda que hi hagi una molt bona relació entre tots els associats. I això es reverteix en que la col·laboració és màxima i podem treballar conjuntament.
0: Joan Estrada, president de Càmpings Tarragona, moltíssimes gràcies per tot el que feu.
2: Ara, ara.
0: I per acollir-nos cada any, de veritat.
3: Ja sabeu que en el món dels càmpings sempre sou benvinguts.
0: Moltíssimes gràcies. Posarem l'última cançó del programa d'avui i tornarem amb un sorteig.
2: Ara, el sorteig.
7: Ara sí, president.
2: Això era el meu.
0: Perquè encara tenim un parell de packs per regalar. Marc Puga, quins són?
7: Home, doncs un pack Musclarium i un pack Mont Natura. Dos més, els últims.
0: I després ja acomiadarem aquest programa tan especial des del càmping Estanyet. Endavant amb la música, Ferrer.
7: Epa!

0: senyora que diu... We found love.
1: Perquè home, està a l'ombra.
2: Sí que l'hem trobat, l'amor. On l'hem trobat? A Càmpings Tarragona. L'hem trobat aquí al Càmping Estanyet, on la desconnexió es fa possible. Tenim tots els serveis, tenim menjar, tenim piscina, tenim el mar, tenim els bungalows, tenim la natura, tenim uns beurets que ara farem. Ara jo,
3: ah, sí?
2: Home, ara jo ara ja faré una cerveseta, eh?
4: Els ocells, perdoneu, també, d'aquí, que sí, són espècies protegides.
2: I no només el Càmping Estanyet, que és meravellós, sinó tot l'entorn, que podreu visitar, per exemple, amb alguns dels packs que regalem ara, Mar Puga.
5: Doncs sí, regalem packs. I per regalar aquests dos últims packs, necessito una mà innocent. I seràs tu, Aina. Vols? Ah. Vinga. Mira que fàcil triar-la. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Hola, carinyo, d'on vens?
6: Del Canà.
5: Ah, home, d'aquí de la terra, aquí. Bona mà innocent. Sí, sí. Aina, és fàcil el que hem de fer. M'has de dir dos números, de l'1 al 50.
2: De l'1 al 50, aviam.
5: Sí? Comencem pel primer.
2: Espera, deixa'm dir que tenim una llista. Cada persona que ha vingut correspon a un número, eh?
3: Ah, clar.
2: Sí.
5: Correcte, el Xavi Cazorla està amb la llista, de l'1 al 50 esteu tots nombrats.
1: Abans que ens passi, perquè sempre ens passa alguna cosa, si és algú que ja l'ha tocat alguna cosa, què fem?
2: No,
5: protocol. No, passem.
2: Tornarem a dir un altre número.
1: Diguem-ho abans, davant del notari, que no hi ha.
5: Sí. Ja teniu premi, no us en portareu dos premis.
2: Llavors tenim el pack Mosclarium i el pack Mont Natura. Per quin serà el primer número?
5: Començarem amb el pack Mont Natura. I, per tant, el primer número de l'1 al 50, Aina, és...
6: El 15.
2: El 15.
5: El número 15.
7: El 15 és pel Pere García,
2: de
7: Mollerussa.
5: Pere García, de Mollerussa. Home, mira!
3: Molt bé.
5: Ets el pare? És el pare del nen que ha concursat a les 9 amb la samarreta del Matina Codina.
4: Fixa't.
8: Molt bé, moltes gràcies.
2: Explica-li què ha guanyat, Mar.
5: Pac Mont Natura, per tu, aquest espai per sentir el Delta, amb dues nits al bungalow aquí al Càmping Estanyet i dues visites guiades al Mont Natura per dos adults i dos nens.
2: Estàs content? Estàs content?
8: Molt contentíssim.
2: Molt bé, ets matinero, escoltes el programa.
8: I tant, cada dia.
2: Què t'ha semblat? Sí, digues.
8: Nosaltres la tercera seguida que venim.
2: A veure...
8: Amb el moment que feu el càmping.
2: Ah, molt bé.
8: I vinim des de saber que vinim ja els dos.
3: Quina meravella, ha vingut més vegades que nosaltres.
8: Ja ho farem com a, segurament, que, com a goià d'esperant cada any.
2: Molt bé. Gràcies per escoltar-nos.
5: Moltes felicitats.
2: Molta gràcies. Ho ha guanyat tot ell, els dos packs? Mar?
5: No, el Mont Natura. Anem amb el Mosclarium.
2: Doncs vinga, va, un altre número.
5: Vinga, anem amb el Mosclarium, un altre número. Ai, no ho has fet molt bé.
6: Pues el 10.
2: El 10,
5: mira, tira baix.
7: El 10 és...
9: Leo Messi, Romario de Sousa.
7: I també Romario i la Úrsula Rubio de Sabadell.
5: Úrsula Rubio de Sabadell, mira, gràcies, Aina. Úrsula, vine aquí amb mi.
3: Visca.
5: Amb la gorra, aquí al sol, bon dia.
10: Bon dia.
5: Pau. De Sabadell?
10: Sí, imagina't, això és fidelitat. Voleu
1: tornar amb el Cazorla?
5: Ja, doncs... Ha valgut la pena perquè t'emportes el pack Mosclarium, dues nits al bungalop i visites guiades amb degustació als musclos per dues persones.
10: Oh. Entenem, a més els musclos, sí, perfecte. Moltes gràcies, eh?
2: Qui t'hi acompanyarà a l'experiència Mosclarium?
10: Bueno, faré... Aviam.
5: Pensa tu.
2: Escolta'm, t'he de dir, no sé si tens parella o no, però és un lloc molt romàntic.
10: És romàntic.
2: Al mig del mar...
7: Ja s'està insinuant de l'home.
2: Vol
1: anar-hi amb tu.
2: T'agraden
1: els musclos, bandido.
10: Aviam, que m'aconsella.
2: Pot dir res en aquest programa. Hosti, t'estic dient que si... Sí, ja està, és que ara m'he fotut de mala llet.
1: És que veus una cloïssa i pensa el cap.
10: Que és molt romàntic i que vale, ja.
2: Que jo t'estic dient que si vols... Vols viure... Bé, ja s'ha entès. Gràcies. I moltes felicitats, Úrsula, carinyo.
10: Gràcies.
5: Vinga. Úrsula, vés amb qui vulguis. Clar, felicitats.
2: Mar Puga,
5: ho tenim tot regalat. Gràcies, públic fantàstic.
7: Molt bé, bravo.
3: Alegria.
2: Doncs res, posa'm la cinta de marxar, Ernest Ferrer, perquè malauradament és un moment trist, però toca marxar. S'ha acabat el programa. Gràcies a tot el públic. Mira, gràcies a tots vosaltres per venir. Un aplaudiment per vosaltres, sisplau.
1: Bravo!
2: Aquestes 50 persones que han vingut fins a les cases d'Alcanar a veure el Matina Codina en directe aquí al Càmping Estanyet. Gràcies al Xavi Cupido, a la Isabel Vinaixa, que han vingut fins aquí a acompanyar-nos al tema tècnic i la producció. Des dels estudis centrals, el David Valverde, l'Ernest Ferrer i el Xavi Soler, moltíssimes gràcies. A l'equip del Matina Codina, fantàstic, Sergi Ferrer, bon cap de setmana. Adeu. A gaudir del càmping. Adéu, Sergi.
1: Adéu. Aplaudim-me a mi.
2: Gràcies a l'Anlillo.
3: A vosaltres.
2: T'has passat bé?
3: Molt. Se m'ha passat molt ràpid, He estat molt a gust.
2: Com un nen petit.
3: Sí, molt. Hem de tornar.
2: Molt bé.
5: I acabarem.
3: Ja, trigaran, però si no venim nosaltres.
2: Mar Puga Diva.
10: Sort que
2: què faràs ara a partir de les 11? Què faràs aquí al Camping Castanyer, aviam?
10: Ara em tiro a la piscina de cap.
2: Directe, eh?
10: Ara, directe, amb roba.
2: Molt bé.
1: Que pràctic.
2: Això amb les angines t'anirà de puta mare.
10: Sí, ja s'han passat les angines.
2: Xavi Cazorla, que tu tornaràs a Sabadell en 4 o 5 quilos més, que no has parat de menjar tot el programa.
7: I espera't, espera, que encara hi ha marge. Hay tiempo de comer sin problema.
3: Ves en compte amb els trets, quan tornis.
2: Té més fondo que el mar Mediterrani. Marina Castellví, vine aquí i dideu, va! No!
0: Adéu, noi, moltes gràcies.
2: On vas aquest cap de setmana?
0: Vaig a la plec del Caragol.
1: Hola!
0: Visca Lleida!
1: Visca Lleida!
2: La Marina Castellví, que està com una, bueno, una nena...
0: Amb... Tens ganes, o sigui, sí. No puc, me'n vaig a Lleida ja directament. O sigui, m'ha vingut mon pare fins i tot a buscar-me.
10: Home, un aplaudiment al pare de la Marina.
2: I al pare de la Marina, aquí?
10: Vinga, allà!
2: Home, un plaer!
4: Home. Escolta'm, Ernest, i tu què faràs, bandido?
2: Home de bandera. Espera, deixa'm acabar l'agraïment i ja t'ho explico.
1: Sí, calla, Albert.
7: No, un rato, corre.
2: Gràcies a l'Àngels i a tot l'equip del Càmping Estanyet, a tot Càmpings de Tarragona, perquè cada any ens obriu les portes a un dels vostres càmpings. És una meravella. Si us plau, que Catalunya sencera reservi una experiència a campingsdetarragona.com. campingsdetarragona.com teniu per triar i remenar, hi ha de tot i per tots els gustos. I també, òbviament, el Patronat de Turisme de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. I ara sí, què em deies, Albert, perdona?
4: Oh, que sempre preguntes què fareu el cap de setmana i tu no ens ho expliques mai, els meus plans.
2: Jo no em mouré d'aquí fins diumenge a la nit, ja t'ho dic ara. Vull dir, perquè el Càmping Estanyet és una meravella. Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa dilluns des dels Estudis Centrals a les 6 del matí i tornarem en directe. Moltíssimes gràcies a tots. Felicitats pel programa dilluns més.
10: Gràcies.
2: Sigueu feliços i visca el camp!

0: Preparats per l'aventura? Tria un bungalow totalment equipat o una parcel·la amb vistes al mar.
1: Gaudeix de la natura sense perdre cap detall. Allotjaments pet-friendly i sense aglomeracions a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
0: Vine a viure l'experiència dels millors càmpings d'Europa. Reserva ara el teu càmping a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, Universitat Internacional i Tecnològica. Forma't en àrees amb futur. IA, ciberseguretat, projectes i business. Inscriu-te a les sessions online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
6: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
7: Jo no puc treure'm del cap això.
8: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: I fins aquí el programa d'avui des del càmping Estanyet de les Cases d'Alcanar.
13: Amb Càmpings Tarragona, tanquem el bungalou del matí a Codina. Gràcies per ser-hi.
14: RAC 105.

dia i que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial. Tu fill.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Ai, sí, aquí el tenim a Joan Dausà amb aquesta cançó que forma part del seu darrer treball i que l'ha portat també a fer una gira que passarà, entre altres llocs, pel Cabró Rock de Vic. Ganes de veure-la en directe, tot i que ja el vam poder veure als Premis RAC 105, que si vols pots recuperar l'actuació al nostre Instagram.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, que ens hi posem després al Matina Codina, que els tios estan allà al càmping, la mar de bé. Jo crec que ara aniran a fer una remulladeta a la piscina. Ja aniria jo directament, eh? Però, en fi, ens ha tocat venir a l'estudi de RAC 105 i encantats de la vida també de ser-hi i d'obrir les portes del cap de setmana. Va, aplaudiments, home! I ho fem, com sempre, amb la bona música d'aquesta santíssima casa que no trobaràs enlloc més. Aquí et proporcionem qualitat musical, cançons d'ara, cançons de sempre i versions, també, com aquesta, que és una versió d'un tema del 79, si no vaig equivocat. Cyril, això es diu Stumbling In.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Últims dies de venda privada a La Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village amb marques com Nude Project, Ray-Ban i Zadikan Voltaire. Només fins al 25 de maig. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com. És ara o mai. Obrim de dilluns a diumenge, festius inclosos.
2: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
8: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
10: Propers artistes.
11: Ginestar. Quan no tens res,
9: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
10: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
9: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
10: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
10: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

Doncs la superestrella que ja ha començat la seva gira, que l'està portant de moment per molts llocs de l'estat espanyol. De fet, avui estarà a València. I després, a veure, passarà també per Albacete, Sevilla, Palma de Mallorca. I també arribarà a Barcelona el dia 4 i 5... No, 4, 5, 7 i 8 de setembre al Palau Sant Jordi. Va, continuem avançant i ho fem amb Harry Styles, Song of the Times.

Moltes gràcies, sort de tu i tant, sort de vosaltres que esteu a l'altra banda. A veure, el cotxe t'ha deixat tirat alguna vegada en algun moment més inoportú? Doncs amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa, des de l'app pots veure on és la grua a temps real i, a més, si t'hi canvies, et milloren el preu directament. Pren nota, va. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe. La teva música.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
3: Ara,
2: diumenge.
3: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla.
2: Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
4: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
5: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
6: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
7: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
8: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
6: Menys Shazam i més REC 105.
9: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
11: Ja som 100.000.
6: 100.000. Uneix-te a la comunitat REC 105.
12: Instagram,
6: TikTok,
12: Facebook,
6: X,
12: YouTube.
6: I la nostra web.
12: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat REC 105.
6: I tu, què esperes?
12: Som a tot arreu.
6: 100.000 i pujant.

Què? Quin dia es casa Taylor Swift? I a on? I qui són els convidats? Tenim molts dubtes al respecte. De moment el que sabem és que no està enviant invitacions a tota la vida, sinó que està optant per trucades personalitzades, convidat per convidat. Déu-n'hi-do, eh? Tindrà feina, però això és perquè no se li filtri res. Però a veure, nosaltres estarem pendents i alguna cosa sabrem d'això. Va, moltíssima atenció, perquè el proper dimecres, dia 27, a les 7 de la tarda, torna el 105 Confidencial a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, i en aquesta ocasió amb Ginestà. Això alerta perquè és un format molt diferent, eh? És íntim, és exclusiu. Allà coneixerem la banda de ben a prop, els germans Serra Solses. I que vols venir, doncs va, afanya't, perquè queden les últimes invitacions. El que has de fer és entrar ara mateix a rac105.cat. Allà et trobaràs un formulari. I si no, doncs vas directament al nostre Instagram, a les històries, i allà també veuràs el link on poder-te apuntar. I en aquest formulari, doncs, també et preguntem què voldries que els hi demanéssim nosaltres en aquesta entrevista, i aquestes seran les preguntes que els hi farem, eh? Vine a conèixer Ginestà en un dels llocs més màgics de Barcelona. A l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai, ja ho saps. Tot això gràcies, evidentment, a RAC 105 i a Estrella d'Am. Allà que ens veiem, dimecres dia 27, recorda, omple el formulari ara mateix, RAC105.cat. Et deixo amb els Backstreet Boys, Incomplete.

0: Shape of a Woman. Aquesta és la banda sonora del Diable es vesteix de Prada 2. Pel·li que, per cert, està funcionant molt bé a taquilla. No sé si l'has vist, però la banda sonora sona molt bé. Jo no he vist la pel·li, t'ho he de dir. Igual aquest cap de setmana cau, no sé. En fi, va, camí de les 12 del migdia. Aquí en tenim molt més.
1: Rec 105. La teva música.
0: Talent de casa. Aquest és Marcos amb K. Sí. I ens ve a recordar que no es diu Pistatxo.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
2: Valorado.
0: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
12: La teva música.
13: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros. Euros ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
20: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: RAC 105.

Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.

0: Déu-n'hi-do, ritme de Bibi Rexha al costat de Faithless, amb aquesta nova versió de l'Insomnia, The New Religion, Faithless, que estarà en el Festival de Cruïlla, i una cançó molt de divendres, no?
1: Sí, senyor!
0: Déu-n'hi-do, sembla que haguem inaugurat aquí l'after de Rexha 5. La festa, allò, de mig matí, no? A mi, com què?
2: La teva música...
3: amb Arnau Mulet.
0: I amb ells que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet, en passen pràcticament 4 de les 12 del migdia i aquí estem, en rigorós directe per tot Catalunya i part de l'estranger, sí. Amb el bo i millor de la teva música. Escalfant a la banda Lola Young i Rosalia, però abans, Tones and I, amb aquesta que coneixes, va ser la que la va portar a la fama internacional. Dance Monkey.

0: música. RAC 105.
1: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.com.

0: Una llar protegida per Securitas Direct.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
4: Però si ets bo fent preguntes,
5: t'estem buscant.
6: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: Propers artistes.
8: Ginestar. Quan no tens res, et queda la vida sencera.
6: Els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
9: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
6: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
9: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
9: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.

A veure, jo suposo que recordaràs el Somebody That Used to Know de Gautier. Doncs bé, Doechii va decidir fer una versió, la va titular Anxiety. Es va començar a viralitzar a través de les xarxes socials d'una manera excepcional. I per això encara a dia d'avui, en ple 2026, segueix sonant i amb molta força aquest Anxiety. Va, que això no para. Ara és el moment d'Aitana. Tornem a obrir el seu nou treball per proposar-te aquesta que es diu Connexió Psíquica. Això és brutal, eh? Va, puja volum, va.

0: Doncs aquests dies l'estadi Olímpic Lluís Companys està ocupat, sí, per Bad Bunny. Però és que està escalfant motors, Bad Bunny, perquè al setembre ve The Weeknd, mare meva! Concretament serà l'1 de setembre i s'espera un concertàs. A veure, t'he d'explicar una cosa, i és que avui és l'últim dia, sí, que et pots apuntar al formulari per venir el proper dimecres, dia 27, a les 7 de la tarda, al 105 Confidencial amb ells, mira'ls. Sí, són el Ginestar, i els tindrem en un format exclusiu, molt íntim, a l'antiga fàbrica d'Estrelladam el proper dia 27 a les 7 de la tarda. Per tant, si vols venir, és molt fàcil. Entra ara mateix a rac105.cat. Allà et trobaràs un formulari, l'omples, val? I ens dius a veure què els hi preguntaria. Per què això? Doncs perquè durant l'entrevista que els hi fem allà a la fàbrica, els hi farem les teves preguntes. Què et sembla? Va, vine a conèixer Ginestar en un dels llocs més màgics de Barcelona, l'antiga fàbrica d'Estrelladam. Recorda, últim dia per apuntar-se, rac105.cat. No tardis, perquè estan volant les invitacions. Va, pràcticament 2:15. Total que ens
1: queda. Rec 105. La teva música.
0: I ara anem a per aquesta versió d'un clàssic de Madonna que em té enamorat.

0: boca.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
1: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
4: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
5: ¿Qué?
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
4: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
5: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
4: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
6: Molt pesat, aquest senyor.
7: Matina Codina Best Moments. Perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
8: Aviam aquest botó.
9: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
10: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
11: Ostres! De cop som als 2000.
9: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
11: Això és brutal.
9: Màxima potència.
11: Els 80.
9: I com has dit que es diu aquesta màquina?
11: El ritme de la nit de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12 viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
7: El ritme de la nit.
1: Només a RAC 105.
8: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
1: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
12: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
13: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
1: Menys Shazam i més RAC 105. RAC 105.
7: La teva música.

Doncs clar, aquí ve Rihanna a dir-nos que no pari la música, però ella l'ha pagat. Sí, perquè porta molt temps sense publicar absolutament res i per això ens anem d'anar uns quants anys enrere per proposar-te aquesta que precisament es diu Don't Stop the Music. Mira, incongruències de la vida, que vols que et digui? Ara està centrada amb els altres negocis que té i de moment doncs no sabem si acabarà tornant o no. En fi, va, camí de 3:15, ara Stay Home. Mira, uns altres que també han parat la música. I veurem si tornen en algun moment. Here to Play.

Aquí Ariana Grande, que estava ja una mica cansada de que tothom hi digués la seva amb respecte a la seva vida, no? I diu, sí, que ja ho sé, que tot el que m'estàs dient és veritat. I què? I què passa si és així? Deixeu-me estar, deixeu-me viure. Clar que sí, home. Amb aquesta cançó que té rotllo noranter, House dels 90, en recordava, doncs, això. Es diu Yes, and... Ara Neyo, Closer. Uau! Wow.

sempre al costat de les cançons que incorporen el lo-lo-lo-lo-lo, eh? Ens agrada, és molt cantable, molt energètica, i és el que buscaven, suposo, els Doctor Prats a l'hora de fer, doncs, la banda oficial, la banda sonora oficial del Grand Départ del Tour de França. És aquesta, sí, es diu Energia. I ja forma part des de fa unes setmanes de la teva música de RAC 105. Va, camí de la una del migdia i arribarem amb Maroon 5 i Christina Aguilera amb aquesta que es diu Move Like Jagger. Sonant aquí, a RAC 105, evidentment. Just...

0: La teva música.
1: RAC 105. Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som, perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Aquest mes, el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
8: Matina Codina Best Moment.
9: Me han robado la moto, que alguien me ayude. Me han robado el portátil y el móvil, pedidme.

0: Ai, sí que romàntic ens ha tornat el tio, eh? És Bruno Mars amb aquesta Risk It All.
1: Amb Arnau Mulet.
0: Amb ell que arrenquem aquesta nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Divendres, per fi, escolta. Ho estem celebrant, com ja és habitual, amb la bona música d'aquesta santíssima casa. De seguida passaran per aquí els Catarres amb el més nou. Provant! Aquests són Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105. La teva música.
3: Ja comença a fer-se...

0: Pura música.
1: RAC 105.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.

0: Estem avisant a la policia.
1: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
0: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: Tranquils. No demanem un màster en periodisme d'investigació.
3: Però si ets bo fent preguntes,
4: t'estem buscant.
5: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
6: Propers artistes. Ginestar. Quan no tens res,
5: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
6: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
5: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
6: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
5: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
6: Gràcies a Rec 105 i Estrella Damm.

Diuen que haurem d'esperar fins al 2028 per veure la segona part d'aquesta pel·li, que incorpora una banda sonora brutal, eh? Com el que acabem d'escoltar, Golden, The Country, sonant aquí a RAC 105, i atenció perquè ara ens arriba una col·laboració d'escàndol. Mira, aquesta cançó, que en realitat és una carta d'enyorança a algú, ens va coent allà el dit per dir que trobem a faltar molt la veu d'Amy Winehouse. Aquí al costat de Mark Ronson, es diu Valerie.

0: Figaflowers. Premi Rexen 5 a millor videoclip per A la Fresca.
1: No, res, aquí tenim el Guillem Liam, director.
2: I animo a totes les discogràfiques, els artistes, a seguir invertint en videoclips, perquè és la seva imatge i juntament amb la seva música és el que perdurarà en el temps. Gràcies.
3: Premis Rexen 5.

Acaba dalt de tot la Rosalia, amb aquesta que es diu Relíquia. Una Rosalia que ahir rebia un premi. I que avui... Algunes veus diuen que podria aparèixer al concert de Bad Bunny. És difícil, sí, però podria ser, per què no? Tenen una col·laboració junts. I si no és avui, recordem que demà torna a tocar, el Bad Bunny. En fi, 2:15, ara Måneskin amb Beckins.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
2: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
3: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de REC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més REC 105.
0: REC 105, la teva.

0: Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: Alfred García.
5: Tinc a Flauas i Stay Home.
6: Fumida des del País Valencià.
7: Som els Ties.
8: Soc el Migui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
7: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.
10: RAC 105.

0: que als joves hi ha molt la frase de això és molt 2012, no? Doncs mira, si és 2012, que aquesta és una cançó d'aquell any que va publicar Kesha i que va ser un èxit rotund dins del seu àlbum Warrior. Es va viralitzar en aquell moment, no a les xarxes, sinó de manera orgànica a les llistes internacionals, amb venda d'àlbums i també doncs a les ràdios, evidentment, de tot el món.
1: RAC 105. La teva música.
0: I pràcticament 3:15, aquesta és Sabrina Carpenter amb la seva cançó Espresso.

0: positiu i això que es diu així, I just might. I amb ell jo que m'acomiado, salutacions a l'Arnau Mulet. Però abans de marxar, deixa'm proposar-te una novetat. Ja saps que cada divendres aquí a RAC105 entren a formar part de la teva música doncs algunes cançons, i aquesta n'és una d'elles. El vam conèixer aquí a RAC105 amb Et Prometo. Doncs bé, ha tornat Ivan Herzog, i ho fa amb aquesta, Des de lluny, brutal.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
6: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tranquils, no demanem un màster en periodisme d'investigació.
9: Però si ets bo fent preguntes,
10: t'estem buscant.
11: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
12: Propers artistes.
13: Ginestar.
14: Quan no tens res,
11: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
12: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
11: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
12: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes més a prop que mai.
12: Gràcies a RAC 105 i Estrella Damm.
1: RAC 105.

0: Aquí estem escalfant ja el Mundial de Futbol.
1: La teva música
2: amb Albert Buscaró.
0: Amb aquesta nova cançó de Shakira que es diu Dai Dai. La primera en sonar en aquest divendres és 22 de maig, 2:03. Què tal? Salutacions a l'Albert Buscaró, com sempre, preparats per escoltar el millor dels millors. Aquests són els números 1 de RAC 105, els de l'actualitat i també els de fa uns quants anys. Per exemple, aquest de Búhos, que celebren 20 anys de trajectòria, que va començar a despuntar precisament amb aquest Barcelona s'il·lumina.
3: Separats tiren la canya prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb...

0: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
1: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic, que el primer cop que em vaig escoltar a la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això és molt guai, que són increïbles, de veritat.
2: Premis RAC 105.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
3: Algun dia tenir el meu propi piset.
4: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
2: Tenim 8 milions de raons per disposar.

0: Però si ets bo fent preguntes, t'estem buscant.
1: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial des de l'antiga fàbrica Estrella Damm.
2: Propers artistes.
1: Ginestar.
3: Quan no tens res,
1: els vols conèixer? Omple el formulari que trobaràs a rec105.cat.
2: Escriu la pregunta que els faries i amb una mica de sort podràs viure l'experiència en directe.
1: L'Ernest Codina parlarà amb els germans Serra Solses sobre el seu nou disc Gira tot igual però diferent i els traslladarà les teves preguntes.
2: El dimecres 27 de maig a les 7 de la tarda, vine a conèixer Ginestar, l'antiga fàbrica Estrella Damm.
1: Torna al 105 Confidencial. Ara els teus artistes, més a prop que mai.
2: Gràcies a Rec 105 i Estrella Damm. Hey! Rec 105.

El talent d'Alex Warren no s'apaga després del gran èxit mundial de L'Ordinari. Aquí tens la seva nova cançó, un altre número de RAC 105 que es diu Fever Dream. Aquí seguim de cap de setmana en què aquesta pujada de temperatures ja comença a notar-se l'ambient, que comença l'oloreta a crema solar, no? A bronzejador i a platgeta. I tant que sí, i de fons cançons com aquest número de Black Eyed Peas.

0: Max Navarro, Premi REC 105 a millor artista revelació.
1: Estic al·lucinant. Moltíssimes gràcies a REC 105, moltíssimes gràcies al meu equip per donar-me suport des del primer moment. Moltíssimes gràcies a la gent que heu decidit que ara estigui jo aquí. I...
2: Premis REC 105.

Aquest és el Max Navarro, que està ara mateix alternant dos projectes ben diferents, encara en marxa la gira del programa Operación Triunfo, que recorda fa parada a Barcelona el 10 de juliol al Sant Jordi, i de l'altre els primers concerts de presentació del seu projecte amb cançons com Inigualable. Seguim avançant ara amb el talent britànic que sempre ens desborda amb noms tremendos, com el Dead Sheeran. Aquest és el Bad Habits.

0: REC 105 Barcelona. Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
0: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
3: Es un universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
4: ¿Qué?
0: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
3: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
4: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
3: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
5: És molt pesat, aquest senyor.
6: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
7: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
0: La teva música. Drac.

Ara fa un parell de setmanes que arribava als cinemes i, a més, en versió 3 dimensions, dirigida pel director d'Avatar, James Cameron, l'última gira de Billie Eilish a la gran pantalla. Birds of a Feather era la cançó que aixecava la platea allà per on passava, i tant que sí. I ara, de tornada a l'actualitat, sona Rags & Sings, Dràcula, aquesta versió encaixalada del gran hit de Tame Impala.

D'acord que sí, que ens ha agradat l'era Lux, però ens agradaria tornar també a la versió més desenfadada de Rosalia, amb cançons simplement per la diversió i la celebració, com aquesta despecha que ens porta camí de les 3 de la tarda. Ara mateix, a ritme de rumba. Aquesta és la banda Neon.

0: La teva música.
1: RAC 105. En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més.
2: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
3: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: RAC 105.

0: la teva música
1: amb Albert Buscarons a RAC 105.
2: Olivia Jean és número 1 arreu del planeta amb aquesta cançó titulada Men I Need. Bona manera d'iniciar 60 minuts més a música. Aquí no parem, non-stop, divendres, cap de setmana, i números 1 com aquest d'Ariana Grande.
1: La teva música, RAC 105.
2: És el No Tears Left to Cry.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
1: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
4: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona-Vallbrux 2027.
6: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
6: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
6: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
6: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
6: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
7: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens

Mira, com deia Zetangana en aquella cançó, jo era ateo, però ara creo, eh? Després d'aquest New Religion, jo devot d'allò que prediqui sempre. Bebe Rexha, aquesta és la versió d'aquest clàssic de Faithless. Passem a altres estils. Però sempre de la mà d'artistes números 1 amb un talent infinit, com és el cas de Teddy Swims, que ens ha regalat cançons tremendes, com aquesta que es diu Bad Dreams.

0: Nil Moliner, Premi RAC 105 a millor cançó de l'any per Tu Cuerpo en Braille.
1: Em fa molta il·lusió i sempre ho dic que el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser escoltant RAC 105 a la dutxa, i això ho portaré sempre a dintre, i és increïble amb l'amor que feu les coses, i això és molt guai, que són increïbles, de veritat.
2: Premis RAC 105.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Joan Dausà és un altre dels artistes confirmats pel Cabro Rock d'aquest estiu, dies 12 i 13 de juny, a la zona esportiva de Vic. Ja saps, amb tothom, amb tiets, amb Fia Flaues, amb la gossa sorda, amb els amics de les arts, amb l'últim concert d'Oques Grasses abans dels estadis. Tot el que vulguis i més, encara disponible a cabrorock.cat. Ultimíssims abonaments a la venda, recorda. I ara traiem l'adolescent que portem dins, amb Wonder.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Matina Codina Best Moments.
3: Què faríeu si de bon matí acabats de llevar i rebéssiu un missatge d'algú que suposo que és una mica especial per vosaltres i us diu bon dia d'aquesta manera?
4: Muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días. Muy, muy, muy, muy buenos días.
5: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
6: Muy, muy, muy, muy, muy, muy buenos días.
7: Ho depèn molt de l'estat base d'ànim. Si aparteixes d'un mal humor, és possible que cardis el mòbil contra la paret.
8: Imagina't això un dilluns quan em sona l'alarma, companys, a les 5 del matí. A mi m'envia això l'Ernest i crec, dic, avui m'acomiadarà.
9: Ho estàs celebrant ja, no?
2: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: RAC 105.
0: La teva música.

un altre himne d'aquells que només Coldplay saben facturar per directament rebentar-ho als estadis i que les pulseres amb llumetes es tornin absolutament boges. Paradise és un altre dels grans moments dels seus directes, no pot ser d'una altra manera. I seguim amb el tempo rebaixat. Estem mig romàntics a aquestes hores. Ara, amb Boques Grasses. Porto

Aquesta és la Naina, que allà per on passa es munta una autèntica festa, i més encara amb aquesta col·laboració amb la Fúmiga, que es diu No sé ballar. Bé, bé, bé, ens agrada la Naina. El seu projecte continua creixent, camí de les 4, avui a RAC 105. RAC 105. Ara amb una de les apostes, de les poquetes que té en anglès, la colombiana Karol G, aquesta amb Tiesto, que es diu Don't be shy, shy, shy.

0: Aquesta és la música de Bruno Mars. Ja em puc treure el mocador de la solapa, tu.
1: La teva música...
2: Amb Albert Buscarons, a RAC 105.
0: S'ha d'anar ben vestit, s'ha d'anar com un pinzell per escoltar aquest Risky Roll, una de les cançons del moment, absolutament, de les que més sona a RAC 105. Tarda de divendres, al teu costat, què tal? Salutacions a l'Albert Buscarons. Quina caloreta, eh? Així que ens sumem a aquesta onada de pujada de temperatures parlant ja de la platja. DNCE, el seu hit Cake by the Ocean.

0: música.
1: RAC 105. Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

El Festival d'Eurovisió d'aquest any ha passat força desapercebut. De fet, no coneixem pràcticament cap cançó. El gran públic està bastant fora d'això aquest any. Però l'any passat vam tenir aquesta revolució i revelació de la mà de Tommy Cash, l'Espresso Macchiato, que ens continua donant l'energia que necessitem. I com es titula aquesta nova dels Doctor Prats?

Swish, Swish, Pitch. Katy Perry i aquesta coreografia que tots recordem, però pocs, almenys jo, podem reproduir. Impossible, impossible del tot. I ara arriba Manu Guix. Galàxies és el títol del seu nou EP que té coses... com aquesta, titulada Anys Llum.

0: Shivers, aquesta és una de les bones de Xina, ni tant que sí.
1: No tens res.
0: I la setmana vinent tenim una altra d'aquelles cites especials de les que només RAC 105 muntem per vosaltres, els oients més fidels, els que sempre esteu aquí, perquè pugueu conèixer els vostres artistes de més a prop. I tenim el soci ideal per fer-ho sempre amb Estrella Damm i des de l'antiga fàbrica, dimecres a partir de les 7 de la tarda, 105 Confidencial amb Gina Starr. Últimes hores per participar, si és que vols venir. Coneixerem tota la carrera, obra i miracles dels germans Serrasolses, parlarem del seu nou disc i alguna propineta de manera, forma de cançó en directe tindrem, i tant que sí. Així que no t'ho pensis més i participa entrant al formulari que trobaràs a rac105.cat. Els hi traslladarem totes les preguntes que ens feu. 105 Confidencial amb Gina Starr, dimecres a les 7 a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Amp.

Aquesta cançó la seguim recordant com el gran hitarro que va aconseguir ser One Kiss, la col·laboració entre Calvin Harris i Dua Lipa, a punt de les 5 de la tarda. I del ja tardes aquest divendres comencem aquest cap de setmana calorós amb la vostra participació, com sempre, i amb l'Enric Font. Salutacions a l'Albert Buscarons, jo et deixo amb una d'aquestes noves cançons d'Aitana que ens atrapa des del primer moment. Segur que et passa. Conexión psíquica.

0: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
1: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
0: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
0: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
2: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
3: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
4: Divendres, Fiesta Copón, Chassis Megatron. La música de l'Enric Font.
5: Ei, com em mola!

0: Ens encanta aquesta història de Rosalia, eh? Com un bal. Dedicada a una perla, que déu-n'hi-do, eh, amb aquesta perla. Sí, sí, ho té tot, ho té tot. Tòxic, potser sí. Va, així hem començat nova hora i nova edició d'aquest programa, eh, del Ja Tardes. Hello a tots.
1: Enric!
0: Què passa, què passa?
1: Divendres! Ja estem de festa!
0: Sí, aquí sempre de festa, escolta. Sí. Després de l'Albert Buscarons, I més avui, eh? Que crec que s'anirà a veure Bad Bunny, això, que... És que tela, eh? Amb olor de Bad Bunny. Va, això ho comentarem en una estona. Perquè ja saps que en res encetarem el tema del dia. Avui ben curiós, ben tafaner també tot. A veure, ja. Això per una banda. Per l'altra, tenim cançó efemèride, repassant coses que van passar un 22 de maig, com el d'avui. És que han passat moltes coses. Què més? Home, Ros musical, batalla de cançons, avui enfrontant tres d'un estil molt concret, ja veuràs. Recordarem una etapa, eh? A més, la versió del dia i tots els seus comentaris que pots fer ja mateix al nostre WhatsApp, va.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Ara! Que molts de vosaltres teniu cap de setmana ben llarg, eh? Sí.
1: Ai, mare!
0: Ai, mare! Penques. Bé, hi ha molts avui, no han anat ni a l'escola, eh? En fi, va, sigui com sigui, aquí connectats. Ja tenim molt bon rotllet i també regalets, vull dir que estigues atent. Va, que anem a encetar el tema amb el so dels tiets i aquesta que sempre ens anima. Anem a recuperar aquest Olivia. Va, pugeu.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
0: No el veus.
8: Quina llàstima.
0: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja tardes. Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: carregadíssim. Sí, anem a tocar el tema del dia, perquè, clar, hi ha moltes coses, aquí. Clar, per exemple, avui i demà tenim concert de Bad Bunny, o Bad Bunny, digue-li com vulguis, a l'Estadi Olímpic de Lluís Companys. Quina bogeria, tu. Sí, sí, sí. Unes cues ja de bon matí.
1: Oi, oi, oi.
0: És, és. Jo no sé com aguanta la gent tant. Mira que les cues, poc se'n parla de les cues, eh? Que és de les pitjors coses de la vida, però s'han de fer, s'han de fer. Clar, això per una banda, és que clar, el cap de setmana és intens, eh? Tenim concerts de Bad Bunny. Això per una banda, per l'altra, home, l'aplec del Cargol. Sí, a Lleida. Que s'ajunten allà les penyes, bueno, la lien parda. Riu-te'n tu dels concerts de Bad Bunny. No sé què és pitjor, eh? Però bé, a gaudir. Tothom que estigui per allà, eh? La terra ferma.
2: Del Lleidatans.
0: Això per una banda també, home, el partit del Girona que juga la permanència a primera. Sí, els futboleros. La terra gironina, bueno. Ja es van esgotar les entrades pel partit de demà. Ja fa dies, eh? Així que molta força, Girona, tu. Ah, tot això li sumes també l'estrena de la nova pel·li aquesta de The Mandalorian en Grogu, no? Ai. S'ha d'anar a veure, perquè després em menges spoilers per tot arreu. Ara m'està passant amb una sèrie que vull veure. Que no es pot tafanejar per les xarxes perquè tu menges... Sí, tot. En fi, doncs, cap de setmana complet, moltes coses a comentar, però, escolta'm, que això no és el tema del dia. No. Avui la notícia que ens ha deixat impactats és la dels Javis. Sí, el Javier Calvo i l'Ambrosi, que, clar, han presentat pel·lícula Canes, o Cans, ha rebut, atenció, una ovació... Bé, una de les ovacions més llargues que recorden. Més de 16 minuts. Alguns diuen 17, és igual. Tu, mira, això, eh? No parava d'aplaudir la gent aquesta nova pel·lícula anomenada The Black Ball, amb Penélope Cruz de protagonista. Mira, no es cansen, eh? Imagina't, 16 o 17 minuts així. Quina tortura. Clar, i això ens ha fet pensar una cosa en aquest programa molt simple, però molt bona. Què creus que es mereix un bon aplaudiment? Clar, hi ha moltes coses, eh? Aquell moment, aquella persona, aquella situació, no sé, el que sigui. Quan algú aparca la primera en un lloc impossible, doncs s'ha d'aplaudir. O no sé, aquell cambrer que porta 50 plats, eh? I no sé quants gots, també s'ha d'aplaudir, no? Sí, ole. La gent que treballa de cara al públic i encara somriu, home! Té mèrit, això, eh? Bé, és que podríem dir tants exemples, però busquem els teus. Què és allò que per tu es mereix una ovació absoluta? Doncs explica'm el WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I entre tots els que participeu, evidentment, sortegem els gots del programa. Aquests gots de mig litre, disseny exclusiu per l'audiència d'aquesta casa. Amb les frases típiques, festa, feta...

0: explica'm. Allò que creus que es mereix un bon aplaudiment. 608-7-7-4-1. I de pas també em pots explicar aquests plans del cap de setmana, que molts teniu un cap de setmana ben llarg, eh?
1: Ai, mare! Ai, ai,
0: ai. Doncs va, 608-7-7-4-1. També aquelles cançons que ens motivin el cap de setmana, doncs també les pots demanar, eh? Que aquí ho posem tot, tot i tot. Sí. Ai, mare. Va, dit això, anem-hi de cara, que tenim Kid Ryan. Mira, aquesta la tinc en vinil, escolta'm. La versió que ens portava, ja fa uns anyets, aquest L.A.L. Ai, que guai.

0: la teva música.
1: RAC 105. Ja som 11
2: milions els socis d'ou. A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
3: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
2: Que et dona per molt, només del 22 al 24 de maig.
4: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: La teva música. Ja tardes.
7: Amb l'Enric Font.
8: Ja és divendres, Enric.
9: Oh. Pues vinga, anem.
10: Ja comença.

0: És la nova que ens porten els Catarres. Diumenge sense drames. Sí, és l'himne del cap de setmana, eh? Mira que els diumenges són mandrosos, però ara són sense drama, evidentment. Home, que no falti. Per cert, abans d'avançar el programa, que fa una estona hem fet com un repàs de coses importants al cap de setmana i m'he deixat potser una de les més importants de totes. Home, la final de la Champions femenina amb el Barça, home! A Oslo, no? És important, eh? Això és demà, també, eh? Demà, demà. Poca broma. Ha fet ja roda de premsa, no, ara? Doncs molta sort a les noies. A veure si porten la quarta, no? És la quarta ja. Aviam si toca. Va, dit això, que és que tinc el cap que massa saturat. Massa saturat. Va, recorda que avui estem preguntant què creus que es mereix un bon aplaudiment, una bona ovació d'aquelles que duri, bueno, no 16 o 17 minuts, no, hores. Què es mereix una bona ovació? Doncs explica'm-ho, què o qui, clar, vull dir que...
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira per aquí, mira, no paren, eh? Mira, hola!
2: Hola, doncs jo faria un aplaudiment al meu fill d'11 anys, quan li dic de fer alguna cosa, i sempre comença, ai, mama, espera un moment, no sé què. Doncs pues el dia que no m'ho fa, es mereix un aplaudiment.
0: Ole.
2: I quan no contesta malament, perquè estem en l'edat del pavo.
0: Ostres.
2: Vinga, adéu, soc Mònica.
0: Molt bé, Mònica. Tu també, et mereixes un aplaudiment. Depèn de quina situació aguantar, també. Ai. Aviam, va, més, hola.
3: Doncs jo penso que el que ha de rebre un bon aplaudiment és quan la meva mare fa aquell fricandó tan bo, tan bo, tan bo. Doncs això sí que es mereix un bon aplaudiment.
0: Toma!
3: I aquest cap de setmana me'n vaig de barbacoa amb els meus amics.
0: Ui, quin perill. Sí, ja comencem, eh? Aquí, barbacoes, a tort i a dret, bueno. Dieta a tope, eh? Ja, sí. Doncs res, que vagi molt bé, no?, cap de setmana. Va, recorda, tu també em pots explicar plans d'aquest weekend, que alguns el teniu ben llarg. I de pas, doncs, què és allò que per tu es mereix una ovació absoluta? Què o qui, clar. Bé. Exacte. Ole, ole, ole. Home, Jordi Dan també s'ho mereix, vinga. Quin mestre, tu, escolta. Va, recorda, participa. Tenim en joc els gots del programa.
4: 608-71-71-41.
0: Ah, explica'm coses. I de pas demana'm aquella cançó que ens animi el weekend. Va, anem amb més. Moment de Lorin amb la primera que ho va petar a Eurovisió és aquest Eufòria.

0: córrer.
1: I abans d'arribar a casa...
0: Vius el moment més feliç del dia.
2: Aquí al Getardes.
3: Hola, guapíssim.
2: Hola, hola. Ai, ben engrescats que estem repassant missatgers.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-7171.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca! Yuhu!

0: un artista que ho està patant absolutament, eh? Que està al capdamunt de les llistes a nivell mundial amb temes com aquest, eh? So Easy to Fall in Love. Estem parlant de Olivia Dean. Ai, que ens enamora sempre. Sí, senyor. Fa 20 minuts i arribarem a les 6. De seguida repassarem més missatges, però ara el que toca és encetar la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Mira, atenció, perquè per fer aquesta batalla, aquest roast musical, traiem eyeliner, d'aquell del negre, eh? Ens en posem una mica, el serrell tapant mitja cara i entrem en moda gòtic. Sí, perquè avui se celebra el Dia Mundial del Gòtic, home! Això ens ha fet tornar en aquella època de samarretes negres, eh? El Messenger, aquell amb frases profundes i cançons carregades de drama i emoció. Per això avui enfrontem tres himnes d'una generació molt intensa. Tres himnes que podrien ser d'aquesta tribu, digue-li tribu urbana, digue-li com vulguis. Aquest estil gòtic. I tu, com sempre, tries quina és la millor de totes. Així que agafa el telèfon, obre WhatsApp i vota la teva preferida. Va, anem a repassar les tres. Anem amb l'opció número 1. Home! Són guitarres, també la intro aquella amb piano i aquesta emoció desbordada, una cançó que va marcar tota una època amb els Evanescents. Avui ja veuràs, eh? Tot gòtic, ja veuràs. Bring Me to Life és l'opció número 1 que pots votar, si vols, al nostre WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Oh! És misteriosa, fosca i absolutament icònica. Impossible no recordar el videoclip que ens portaven The Rasmus in the Shadows. Tothom té un passat, ja ho veig. Bé, anem amb l'última, opció número 3. Poca broma amb aquests, també. Home, el crit adolescent definitiu de mitjans dels 2000, no? Drama, vents, arrells aquells que, bueno, feien por. Tots feien por. Són els Tokyo Hotel recuperant el seu Monsoon. I la pregunta del roast musical d'avui és clara. Quina d'aquestes cançons és la reina absoluta de l'estètica gòtica o emo dels 2000? Doncs explica'm el WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, tria la teva preferida, la intensa, la misteriosa o la més adolescent, en estil dramàtic. Va, recorda, opció número 1 amb Evanescence, el seu Bring Me to Life. Opció número 2 amb The Rasmus, In the Shadows. O l'opció número 3 del Tokyo Hotel amb el seu Monsoon. Va, cap al final del programa esbrinarem quina és la cançó guanyadora amb aquest veredicte. Així que vota la teva, vinga.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, anem avançant aquesta tarda de divendres, avui animant-te amb bones cançons així fresquetes, d'estiuet ja, perquè avui quina calor, eh? Oi, poc se'n parla. Arriba Nicky Jor amb aquest Sunroof.

0: Tercer festival gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
1: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
5: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
6: REC 105 Barcelona.
7: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
8: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquí tenies la proposta de Nil Moliner. Des d'aquest àlbum Nexo, que ha estrenat avui. M'acordo de ti, nosaltres també, eh? Ens recordem de tots. Tots els que esteu cada tarda aquí connectats.
1: Ole!
0: Clar que sí, ole, ole, la caracole.
1: Oli, buenas tardes.
0: Sí, buena... Ja tardi, avui de divendres. Va, recorda que tenim una pregunta ben curiosa des del WhatsApp. Després d'aquesta ovació de més de 16 o 17 minuts, no ho sé, una cosa, una bogeria. El Festival de Cannes amb els Javis, que han rebut com aquesta mega ovació que no para. Mira, encara estan aplaudint, eh? Sí. No paren. Doncs per això volem saber què creus o qui creus que es mereix un bon aplaudiment, una bona ovació. I recorda que entraràs en el sorteig dels gots del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enricon 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara. Aviam, què en penses tu? Hola.
3: Hola. Ai. Jo crec que el que es mereix un aplaudiment és el meu pare, perquè la meva germana i jo sempre estem fent coses i sempre ens ho perdona tot i fa tot el que li demanem. Adéu, felicitats pel programa.
0: Adéu. Home, doncs sí, es mereix un aplaudiment i més coses, eh? Però... Oi, oi, pobra. Va més, hola.
4: Hola, Enric Font. Hey, hey. Doncs mira, jo penso que qui es mereix una ovació són els mestres.
0: Ah, mira!
4: Que han d'aguantar totes les famílies que pensen que tots els seus fills són altes capacitats. I a sobre han de no ensenyar als seus fills matèries, tipus mates i coses així, sinó a educació moltes vegades. Ai. I, bueno, aquest cap de setmana ens anem a veure el partit de bàsquet de joventut, així que força penya.
0: Força penya!
4: Adéu!
0: Que fa un partidàs, Enriqui, Enriqui Rubio, i el Jabari Parker, que a mi m'agrada molt, tu. Jabari és... Mira, l'altre dia el vaig veure, és molt fort. Per allà, la maquinista. Sí. Va, 608-7-7-4-1. Tu també pots participar, explicar-me cosetes, del cap de setmana, també, si vols. I qui es mereix una bona ovació, un bon aplaudiment? O qui o què, Va, aquí obrim el ventall a qualsevol cosa. Va, el que t'haig d'explicar és que el proper dimecres 27 a les 7 de la tarda torna el 105 Confidencial! Sí! Com sempre, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, això sí, en aquest cas, amb el Ginestar! Un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serra Solses. Així que omple el formulari que trobaràs a rac105.cat, escriu-nos què els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. O sigui, això ja és la setmana que ve! Vine a conèixer el Ginestar en un dels llocs més màgics de Barcelona, l'antiga fàbrica Estrella d'Am. No t'ho pensis. Quan no tens res. Va, amb el 105 Confidencial, com sempre els teus artistes més a prop que mai. Gràcies a RAC 105 i, evidentment, a Estrella d'Am.
5: L'Enric Font presenta... Ja tardes.
1: A RAC 105.

0: Sono Cartitti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: Això només passa al Jacardes.
2: Per cert, mira, parlant de cançons, el tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
3: Oi,
2: oi, oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
4: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha...

0: font, sí, que tenen un gram.
1: Què? Vale. Ja ho tallem aquí perquè... perquè crec que no feia falta ser continuar ja, això, eh? Però res, merci, merci. Si no el coneixíeu, era Guillem Estadella. Sí, sí, sí, que el trobem a faltar en aquest programa.
2: Ja tardes.
3: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
2: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.
4: Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lázer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
6: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
7: És velocitat.
6: Amb el circuit més ràpid del món.
7: És festa.
6: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
7: És Barcelona.
6: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
7: Fast and Fun.
6: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
7: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
2: RAC 105.

0: que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font, tots els divendres semblen pont.
3: Que guai!

0: d'aquelles cançons que escoltarem moltíssim aquest estiu, ja t'ho dic. La nova de Shakira, en aquest cas amb Burna Boy, amb aquest Tai Tai. Let's go, let's go. L'himne d'aquest nou mundial de futbol. Sí, està a tots els mundials, Shakira. No sé com s'ho fa, però porta uns quants anys. Va, 4 minuts que passen de les 6. Aquí al Getardes estem a tope. Hola, hola, vinga. Com sempre, a aquestes hores anem amb la cançó efemèride repassant coses que van passar en dies com el d'avui, que és 22 de maig. No sé si saps que se celebra el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Toma! El dia de tota la vida que comparteix el planeta amb nosaltres, animals, plantes, oceans, boscos, ecosistemes que fan possible l'equilibri de la Terra. Que maco, això, no? Toma! Cada espècie compta, fins i tot les més petites o desconegudes. Quan es perd biodiversitat, doncs tots hi sortim perdent. Així que avui toca valorar i protegir la natura, perquè la varietat de la vida és la gran riquesa del planeta. Ole! Que bé m'ha quedat. Va, el que no sé si sabeu que també se celebra avui és el Dia Mundial del Pac-Man. Oh! El dia del mític menjacocos, que porta dècades perseguint boletes, fugint de fantasmes sense descansar. Una miqueta també com la vida real, que hi ha molts fantasmes por ahí. En fi, un dels videojocs més icònics de la història, capaç de fer-nos, doncs, dir, va, allò típic, no?, de una partida més. I estem hores i hores, però no passa res. Doncs avui toca nostàlgia arcade, sons de recreativa com aquests, que fan una mica ja, això dona mal de cap, Però bé. I avui toca, doncs, intentar no quedar-se atrapat pels fantasmes, Fantasmes de la vida. Va, i per últim, ja ho hem avançat en el Rosa Musical, que avui és el Dia Mundial del Gòtic.
1: Porque soy gótico.
0: Sí, gótico.
1: Soy gótico.
0: El dia d'una estètica i una cultura que barreja música, art, misteri i molta personalitat. Aquell negre, aquell maquillatge intens, atmosferes fosques i aquelles bandes que converteixen la melancolia en estil. Sí. Doncs avui toca reivindicar que el gòtic és molt més que vestir de negre, és una manera d'expressar-se i veure el món, també. Doncs mira... Enhorabona, gòtics del món. Gòtics o emos, Va derivar emos. En fi, va, anem a repassar estrenes musicals, perquè un 22 de maig com el d'avui, però del 1989, els Queen van publicar el seu 13è àlbum. Un àlbum anomenat The Miracle. Mira, els del Freddie Mercury i companyia, que van crear temes que trobem en aquest disc com això. I want it all. Un mite. Va, els que també van estrenar àlbum, en aquest cas un àlbum recopilatori just fa 25 anys, el 2000-2001, són els Bon Jovi. It's my... La banda nord-americana van publicar One Wild Night Live, repassant els seus èxits des del 1985 fins al 2001, tots interpretats en directe en diferents concerts arreu del món, arreu del planeta. Mira, per exemple, tenim It's My Life, això a Toronto, Mira, el mateix concert. No sé si és el mateix. No, aquest és a Zurich. I també a Zuri van tocar aquesta. Living on a Prayer, que ja t'avanço que serà la protagonista de la versió de dia d'avui. Va, però atenció, perquè la cançó efemèride d'aquest divendres és un èxit eurodance que també es va estrenar un dia com avui. En aquest cas, el 95. Anem enrere, Més de 30 anys. Una cançó que molts van descobrir en un spot de televisió de l'època i que a mi, avui, mira, ens ve de curt recuperar. A veure si et sona aquesta proposta de Sing with Sebastian. Shut up.

0: tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: tardes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la sopa.

0: recorda que avui, que molts marxeu de cap de setmana ben llarg, eh? Sí. Pots explicar, doncs, quins plans teniu. I també participar al tema del dia. Recorda que avui parlem dels aplaudiments, d'ovacions. Qui o què es mereix una d'aquelles ovacions llargues, eh? Un bon aplaudiment. Qui se'l mereix? Qui o què? Entraràs en el sorteig dels quants del programa. 608-7-7-4-1.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Aquests no es cansen, eh? Mira. Fem tot el dia així. What? Són els mateixos que van aplaudir allà a Canes, la pel·lícula aquesta del Javis. En fi, mira, comentaris com aquest. Hola.
2: Bona tarda, Enric. Què tal? La Mercè d'aquí de Santa Coloma.
0: Hola.
2: Doncs, mira, jo miro. Crec que l'ovació no se la mereix, no se la mereix la consellera Niubó, que com ho està fent tot, això per descomptat. I penso que qui se la mereix de debò ets tu. Com? Perquè ets un DJ increïble i ho fas superbé. Oh. O sigui, que l'ovació per tu. Ale.
0: Ai, gràcies.
2: I si vols posar alguna cosa, doncs, no sé, així és una mica en marxa, sí. que estigui guai per al cap de setmana, doncs pues, la que tu et sembli. Vale? Vinga, bon cap de setmana. Adéu.
0: Adéu. Vam fer la rosca, eh? Que ja m'agrada. Ai, gràcies, que sou ben macos. Doncs va, ja veuràs que posarem una xula. Va, anem amb més aplaudiments, no? Per aquí, hola.
3: Hola, Enric, bona tarda, hey. Soc Sandra.
0: Hola, Sandra.
3: L'autobusera.
0: Home!
3: Doncs mira, l'aplaudiment va pel meu fill, que demà fa 18 anys.
0: Ostres.
3: I anem a celebrar-lo a la bèstia.
0: Hola.
3: Bona tarda.
0: Ole! Doncs sí. Quin perill. Quin cap de setmana, 18 anys, i cauen dissabte. Oi. I cap de setmana llarg, bueno. Doncs escolta'm.
4: Moltes felicitats!
0: Ah, exacte. Ai, aquí. Una festa, però d'aquelles, eh? De festa, com diuen per aquí. Mira, més comentaris.
5: Pues bona tarda, eh? Pues mira, jo t'explico cosetes del cap de setmana.
0: Vinga.
5: Me n'estic anant en cotxe a Cunit a trobar-me amb la meva millor amiga de tota la vida, que fa 7 mesos que no la veig, al concert de la Gossa Esforda.
0: Home!
5: Estic super contenta.
0: Ole!
5: Bona tarda a tothom.
0: Gaudí. Ciao. Mira, trobaràs el Guillem Estadella, el nostre company. El taloner. Se'n va cap allà, ja veuràs. La Gossa Esforda. Doncs a gaudir

0: tu també pots dir la teva.
1: 608-71-71-41.
0: I, evidentment, a part d'explicar-me coses del cap de setmana aquest llarg que teniu alguns... Doncs qui es mereix, qui o què es mereix un fort aplaudiment, una forta ovació d'aquelles que duren eterna, o sigui, eterna. Va, anem amb més. Anem a recuperar aquest clàssicot dels The Black Eyed Peas. Amb Will.i.am i companyia, recuperant el seu Where is the Love?

0: nosaltres, envia la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font. Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia!
5: Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ja som 11 milions dels socis d'ou.
3: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
4: Sí, com el 50% en totes les pizzas refrigerades. Bescanviable en un cupó...
3: Que et dona per molt. Només del 22 al 24 de maig.
2: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
5: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
6: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: Amb la... El Rifó, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
10: Ay, ay, ay, ay.

0: d'aquelles cançons engrescades que ens venen perfecte pel divendres i començar el cap de setmana. Home, ole! Aquest tàndem dels tiets.
1: Ai, tela.
2: Ai, mare.
0: Ai, mare. Els veurem, no?, a la travessa, que vam participar. Està tot gravat. A veure què fan. A fi, un minutet que passem de dos quarts. Tenim missatges, comentaris i també una batalla de cançons.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Round one, fight!
0: Val, tanto per fer aquesta batalla, aquest roast musical. Avui viatgem directes als anys en què tots teníem un amic emo. O ho érem nosaltres, allò gòtic, gòtic, clar. Perquè avui se celebra el Dia Mundial del Gòtic. Sí, toca recordar aquell univers de cabells llargs, davant de la cara que ens tapava, els ulls pintats de negre, aquelles cançons que semblaven escrites per una ruptura sota la pluja, no? Avui, doncs, enfrontem tres himnes foscos que van marcar una generació. I tu tries, com sempre, quina és la millor. A través del WhatsApp, així que va, agafa el telèfon i obre l'aplicació per votar la teva. Va, anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. És aquell drama, potència i una entrada en piano. És que la intro en piano a mi em té enamorat. Impossible no cantar aquesta intensament la proposta que ens portaven els Evanescents amb aquest Bring Me to Life. Quina època, aquella del gòtic, de l'emo. Aquesta és l'opció número 1 que pots votar, ja saps. És la teva preferida o potser t'agrada més l'opció número 2. Aquesta també va sonar fort, a l'època. Són de Rasmus amb aquest In the Shadows. És misteri, foscor, els vibes de videoclip nocturn permanent, un clàssic total dels 2000. Bé, crec que això és 2003, no? In the Shadows. Ai, m'agrada. Anem amb l'última, l'opció número 3. La banda que va convertir l'estètica emo en fenomen mundial, són els Tokyo Hotel, amb crits adolescents, aquelles emocions, aquell monsoon. És una altra de les que pots votar, evidentment, al WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Quina d'aquestes cançons és la més icònica de l'era gòtica o de l'era emo? 608-71-71-41, aviam què en opines tu. Hola!
4: Hola!
0: Ei!
4: Soc el Miqui de Perafita.
0: Oi,
4: visc a Vic, però soc de Perafita.
0: Molt bé.
4: I per aquesta votació voto Evanescents perquè és una banda increïble, boníssima, i la cantant té una veu impressionant.
0: Oi, sí.
4: I per mi, sense cap dubte, és Evanescents.
0: La millor.
4: Vinga, bona tarda.
0: Vot per l'opció número 1 amb aquest Bring Me to Life. Mira, en tenim més, de vots, hola.
5: Hola, Enric Font, hola. Jo voto la tercera i em podria posar Master of Puppets. Adéu, gràcies.
0: Aviam, anem a pams. Per una banda, vot per l'opció número 3, els Tokyo Hotel, Monsoon. I em demana, déu-n'hi-do, Anem canyeros, avui. Oi, tal. Metallica, Master of Puppets. Això no està, Dins el roast no està aquesta. Tampoc seria l'estètica 100% gòtica, no? Però... Doncs va, ja saps que tu també pots votar la teva preferida. Déu-n'hi-do, quina canya.
6: 608-71-71-41.
0: Va, al final del programa sabrem quina guanya repassant el veredicte, així que encara hi ets a temps, evidentment, a dir la teva. Vinga! Nosaltres anem avançant, moment on recuperem una d'aquelles cançons que ballàvem ja fa 20 i pico d'anys. No diré el pico perquè fa mal. Proposta dels Mojo, una d'aquelles que... Bé, jo la gaudia als tardeos, que en aquella època els tardeos eren pels joves. Ara ha canviat la cosa. Mojo, Lady, Hear Me Tonight.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: Adéu, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: RAC 105. Ens costa de creure que encara hi hagi gent que triï el silenci.
1: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
0: De 5 a 9.
2: Amb Enric Font. 608-717-141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: d'aquelles cançons perfectes per començar el cap de setmana, eh? Més a tope de power. El so de Bibi Rexha agafant l'essència dels Faithless amb aquesta New Religion. Ai, Déu n'hi dret.
1: Festa, festa, festa.
0: Sí, sempre festa aquí, home. Més els divendres. Va, recorda que pots participar, si vols, als gots del programa. Només m'has d'enviar un àudio al WhatsApp, a part d'explicar-me aquests plans del cap de setmana, que alguns el teniu ben llarg, ben llarg.
2: Ai, Déu meu. Sí.
0: A part, el que estem buscant al tema del dia és qui o què es mereix una ovació, un bon aplaudiment d'aquells ben llargs. Hem de no parar, eh? Com ha passat amb el Javis aquesta nit passada?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va, aviam, comentaris com aquest. Hola.
4: Bona tarda, doncs mira, l'ovació podria ser per naltres, per totes les monitores, coordinadores de tots els menjadors dels col·les.
0: Toma.
4: Perquè fem una bona feina. Sí. Naltres creiem que fem una bona feina. Jo m'encanta treballar allà, amb la canalla i tot, però hi ha moments que s'ha de tindre molta paciència.
0: Ja,
4: i al final, entre tots ho anem fent, ho anem controlant. I res, una abraçada molt gran per tots.
0: Gràcies.
4: Ara sembla que comenci a l'estiu.
0: Ui, sí.
4: Platxeta, platxeta i platxeta.
0: Ole!
4: I res, fica'ns la cançó que vulguis. A veure si puc entrar a los dels gots, que no tinc mai sort.
0: Oi.
4: Montse Cervera. Vale?
0: Vale, vale.
4: Ah, i voldria saludar al Suma de Cervera, perquè sé que ens estan escoltant.
0: Ah, mira.
4: Quasi sempre estan escoltant.
0: Molt bé.
4: Una abraçada.
0: Apa, queden saludats, clar que sí. Doncs tu, Agaf, mira, totalment d'acord amb això, eh? Sí. Una bona ovació i aplaudiment a tots els que us dediqueu a això de suportar segons què. Vinga, tu també pots participar, 608-7741, a res que t'has d'explicar que el proper dimecres 27 a les 7 de la tarda torna al 105 Confidencial. Sí. Com sempre, l'antiga fàbrica Estrella Damm, en aquest cas amb el Ginestar, un format íntim i exclusiu per conèixer de ben a prop els germans Serra Solses. Simplement has d'omplir el formulari que trobaràs a rac105.cat, escriu-nos que els hi preguntaries i podràs aconseguir una entrada doble pel proper dimecres 27 de maig. No t'ho pensis, vine a conèixer el Ginestar en un lloc dels més màgics de Barcelona, l'antiga fàbrica Estrella Damm. Com sempre, amb el 105 Confidencial, els teus artistes més a prop que mai. Gràcies a RAC 105 i, evidentment, a Estrella Damm.
3: Ja tardes amb l'Enric.

0: Rexem 5 Barcelona. Atenció, viatger. El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanca Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
1: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
0: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
1: Per a més informació, meetingcamper.com.
2: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
3: Césped Solución.
4: Més informació a céspedsolucion.es.
0: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge... Ara, l'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
5: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
6: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: La teva música.
7: Ja tardes a escoltar l'Enric Font.
8: Enric Font.
7: El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: això només passa al Getardes.
1: Jo cada dia escolto el Getardes a l'Enric Font, que ens fas gaudir i ens fas passar una bona estona.
2: Ai, per favor.
1: Ets un locutor, xachi de RAC 105, que ens fa

0: La teva música.
1: RAC 105. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
3: És velocitat.
2: Amb el circuit més ràpid del món.
3: És festa.
2: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent-te a cada quilòmetre.
3: És Barcelona.
2: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
3: Fast and Fun.
2: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
3: Inscripcions a mitja marató.barcelona.
4: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
5: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
4: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: RAC 105.

És Bruno Mars amb aquesta Risky Toll, que de fet ha creat una versió en castellà d'aquesta mateixa cançó, eh? Ell mateix, l'ha cantat. Ai, sí, ai, sí. I mira, parlant de versions, saps que toca, no, ara? Sí, sí. Bueno, quan passen 4 minuts de les 7, anem amb aquesta secció on aprofitem sempre per repassar cançons mítiques amb totes les seves variants de diferents estils. La versió del dia. I avui, mira, aprofitem que just fa 25 anys que els Bon Jovi van publicar un àlbum recopilatori dels seus èxits interpretats en directe per recuperar una de les cançons més escoltades del planeta de la banda nord-americana. Living on a Prayer. És que és una cançó... És com una injecció directa d'energia dels 80, això sí, eh? Cabells així cardats, jaquetes de cuir, optimisme a tot volum... És d'aquells himnes que et fan aixecar el puny i pensar que, passi el que passi, la vida sempre es pot remuntar amb una bona guitarra elèctrica de fons, eh? Així que deixa't anar el cabell, prepara't per fer una mica d'air guitar... I crida ben fort perquè arriben un munt de versions de tots els estils d'aquesta cançó, mira. I començarem amb una així ben tendra, al tanto. No, m'he equivocat. No tinc remei.

Jo crec que ara sí, començarem amb una ben tendra. És que és de pell de gallina, això. I si aquesta t'enamora, el tanto amb això.

0: l'hem trobat també fins i tot en Bossa Nova.
1: Oita!
0: Mira, atenció, i si t'agrada així el rotllo jazz... Sona elegant, eh? Mira, aquesta també. Aquesta... Un rotllet així divertit. Union's been on strike. He's down on his luck. It's tough. Rotllo cabaret. So tough. Mira, i per cabaret així vintage... El Dando. És que absolutament hi ha versions de tot tipus. Mira, per exemple, una així country. Falta el cavall, eh? Sí, sí. Vinga, som-hi. Pel tanto, aquesta heavy metal és brutal. Oh! Fa por i tot, eh? Fa por. Mira, també tenim versions així una mica poppy, eh? M'agrada... És un estil que mira...

i per curiosa aquesta mariachi. Bé, i també hem trobat una barreja entre rock, mariachi i veuràs. És que m'encanta. Més que mariachi, és com polca, no? Ole, ole, ole. Bé, ja que estem així una mica freaks, al tanto amb aquesta. Això sí que... No em preguntis quin idioma és, però... Però dona bon rotllo. Ole, ole, ole. Va, i amb dance, és que en trobem un munt de versions. Per exemple, aquesta dels 90. A càrrec de Captain Jack. Als 2000 també trobem altres versions així potents. Com aquesta de Top Models. O fins i tot els Groove Coverage. Aquest estil tan propi. I mira, hem trobat l'última que s'ha fet, que ja té uns mesos, aquesta. És canyera, Tecno, tecno. Però va, que ens quedarem amb una versió ben curiosa feta tota a capella, sí, amb sons vocals, de Jared Haley. És de fa un parell d'anys, però és que és absolutament brutal aquesta història... feta tota a capella. Anem a repassar, doncs, a la versió del dia avui, que és aquest Living on a Prayer. Et fliparà, ja t'ho dic, eh? Ja

0: fer sol.
1: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Yeah. Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
2: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
3: Sí, clar.
2: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat.
4: Hey. Oi.

0: La bogeria, tot! Recuperant aquesta Justin Bieber, que està tenint com una segona joventut, després de... d'uns quants anys, perquè això és del 2012, no? Així, el seu temps. Però està triomfant moltíssim aquest Beauty and the Beat, que després del seu concert al Coachella, la veritat és que... és una de les cançons importants del moment, eh? Sí, sí. Qui ho diria? Va, uns 19 minuts que passen de les 7. Això és el Ja Tardes, per si no ho saps.
1: Ai, Déu meu! Oi, oi.
0: A més a més...
2: Enric!
0: Què vols? Què passa?
2: Divendres!
0: Sí, és divendres! Com riu, eh? Com... Fa por. Va, recorda que pots participar, si vols, al nostre WhatsApp. Com... sí, ets l'autèntic protagonista aquí. I avui estem buscant... quin motiu o què o qui es mereix un fort aplaudiment, una forta ovació. Com va passar aquesta nit passada? Amb els Javis, eh? Van rebre una ovació de més de 16 o 17 minuts allà a Canes per la seva nova pel·li. Però una cosa, encara estan aplaudint. Sí, sí. A hores d'ara encara aplaudeixo. Doncs va, qui es mereix una forta ovació?
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara. Mira, aquí crec que ho han dit una mica en plan irònic, eh? Mira.
4: Hola, gent de Ratzen 5. Hola. Felicitats pel programa.
0: Gràcies.
4: Molt bones. Un aplaudiment molt i molt fort. Venga. Per la gent de carreteres de l'Estado.
0: Oi.
4: Que tenim la carretera mig tallada, un carril... des de fa més de 3 mesos, entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, direcció a la Vall de Camprodon. I els caps de setmana, com avui mateix, la cua arriba fins a Ripoll. Patètic, patètic. Anem mandats per 4 sombats. Salut!
0: Salut! Sí, fort aplaudiment, però d'aquells... ben irònics. Va, més per aquí. És que, mira, hola!
5: Jo crec que el que es mereix un aplaudiment...
0: Què?
5: Però molt gran...
0: Aviam, qui?
5: És Catalunya.
0: Oh!
5: Catalunya es mereix que l'aplaudim.
0: Vinga,
5: endavant. Bon cap de setmana a tothom.
0: Som-hi. Un fort aplaudiment, un fort d'ovació, eh? Vinga. Ai, mare. Mira, encara aplaudeixen. El foc, sí, porta ovació. Vinga. Va, tu també pots participar. Recorda que tenim en joc els gots del programa, que poden ser per tu. Vinga. En una soneta en repassem més. Ara, qui arriben per aquí són Pitbull, Neyo, Nayer i Afrojack 4. Els 4 genets de l'apocalipsi, podríem dir, que es van ajuntar per crear aquest Give Me Everything. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Cada tarda has de participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
3: Ai, no ho sé.
2: Font Taneda.
4: Bona tarda.
5: Adéu. Mare, no ho sé.

0: teva música. RAC 105. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb varius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb varius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: La teva música. Ja tardes.
4: Amb qui parlo?
5: L'Enric Font.
6: Oh, que maco.

0: sinònim de l'inici del cap de setmana.
1: Feta, feta, feta.
0: Sí. Afrojack amb Sia, David Guetta, Away Tonight. Ai, ai, ai. Ja m'agrada, m'agrada. Engresca qualsevol, això. Yeah. Em diràs que no. Bon, dos minutets que passen de dos quarts. Què, com portes el divendres? Ja saps que ens ho pots explicar, si vols, al WhatsApp. I el que també pots fer és participar a la batalla de cançons d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí. Va, Poli. Home. Avui pel roast musical ja saps que ens traiem el eyeliner. Sí. El negre, el negre. I els serrells tapant mitja cara, perquè entrem en moda... en moda gòtic. Sí, sí. Avui celebrem el Dia Mundial del Gòtic, o de l'Emo, digue-li com vulgui. Això ens ha fet tornar en aquella època amb samarretes negres, aquella... els estats aquells del Messenger, amb frases així com profundes. I, oh, oh. I avui, doncs, enfrontem a cançons carregades de drama i emoció, evidentment. Autèntics himnes d'una generació molt intensa. Doncs avui enfrontem a tres. I com sempre tu tries quina és la millor, així que agafa el telèfon, obre el WhatsApp i vota la teva. Va, agafa't que anem a repassar. Anem amb l'opció número 1. Van marcar una època aquests, eh? Sí, sí. Guitarres. De fet, la intro és amb un piano que enamora. I aquesta emoció desbordada, una cançó que va marcar una generació amb els Evanescence, sí, Bring Me To Life. Època emo, eh? Sí, la teva preferida? Explica'm el WhatsApp. O potser t'agrada més l'opció número 2.

0: cançó misteriosa, fosca, absolutament icònica. Impossible no recordar el videoclip dels The Rasmus. Ai, com vola. Mira, mira. In the Shadows. Va, i anem amb l'última, opció número 3. Aquesta també té tela, eh? Home! El crit adolescent definitiu dels 2000. Drama, vent, serrells aquells que, bueno... És que es podria fer un reportatge de com vestien en aquella època. Són els Tokyo Hotel, amb aquest Monsoon. Una de les que, evidentment... En aquest Reus musical no podia faltar, va. Ara és el teu moment.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71.
0: Quina bota? Aviam, hola.
2: Bona tarda, en Rifon. Quan has començat a dir gòtic, el meu cap ha anat directament a Tokyo Hotel, Tokyo Hotel. Estava esperant les tres opcions que no les havia sentit encara, pensant, a veure si no ficarà la de Monsoon o alguna de Tokyo Hotel. Però per sort... La tercera opció,
0: sí,
2: Rue de Montsoul, és la més gòtica, és la millor.
0: Oh. Doncs vot per l'opció número 3. Falta el teu, eh? Recorda que en una estoneta ve cap al final del programa, eh? Sabrem quina guanya, així que passarem al veredicte. Ah, digues la teva.
3: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte. Va, anem avançant, tarda de divendres, i com no, també ens ve de gust temes com aquest del Jonas Brothers, el JB, que ens portaven aquest Sucker. We go together.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Cariño, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
0: Ja Tardes. Amb Enric Font.

0: canya. És la nova de Lady Gaga, Shape of a Woman. Una altra que ens flipa.
1: M'encanta.
0: Veus, veus? També, mi també. Va, també m'encanta que participis per aconseguir els gots del programa, vinga. Simplement avui busquem aquella persona o aquell motiu que es mereix un bon aplaudiment. Sí, sí, avui busquem aplaudiments. Què creus que es mereix aquella ovació que ben llarga, que d'hores aplaudint? Escolta'm, doncs vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Mira per aquí, hola.
3: Hola, Enric Pons, som l'Àlex i la Jana
4: de Barcelona.
3: I estem al cotxe escoltant-vos anant cap a Sant Esteve de Palautordera.
4: I qui creiem que es mereix una gran ovació són
3: els germans Duffers, perquè van fer la sèrie de Stranger Things que ens agrada molt.
4: Adéu!
0: Molt bé!
3: Que vagi bé.
4: Gràcies per el programa.
0: Gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Mira, fora aplaudiment pels creadors de Stranger Things, no? Entenc. Sí. Molt bé, clar, home. Una sèrie de molt èxit, de fet. Es mereixen, doncs, una bona ovació, clar que sí. Aviam, va, més. Aquí crec que hi ha més motiu encara, eh? Hola.
5: Hola, guapetons. Mira, jo em vull donar a mi mateixa un gran aplaudiment perquè estic criant. Dos nens magnífics. Oh. El meu marit va morir de càncer farà 3 anys. Ostres. I jo tiro endavant. Que avui em mereixo un gran aplaudiment.
0: Oh, i tant!
5: Perquè tiro endavant la meva vida.
0: Ben fet!
5: I estic orgullosa de mi mateixa.
0: Ole, tu!
5: Un petó. Us estimo. Oh. I gràcies per el programa.
0: Doncs sí. Una ovació d'aquelles d'hores, eh? Ja t'ho dic ara. Ole i ole. Valenta, escolta'm. Doncs clar que sí. També podem mereixer els gots, eh? Però bé. 608-7171-41, tu també pots participar i dir la teva, vinga.
6: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: Ah, exacte, que avui va d'ovacions la cosa. Qui es mereix un fort aplaudiment? Bé, qui o què? Bé, clar. És molt... És un ventall de possibilitats que, bueno. Va, que arriben per aquí de Miqueta els Alfavil, recuperen aquesta ja mítica... Una bona versió, eh? Forever Young.

0: REC 105 Barcelona.
1: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
2: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.

0: Aquest és el Sorrac 105.
1: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: La teva música.
0: Rec 105. Les tardes de Rec 105 són de l'Enric Font. Ja tardes. De

0: Això només passa
1: al Jatardes. Una de les coses que no puc suportar d'aquest món són les trucades comercials aquestes.
2: Ostres.
1: Qualsevol dia de la setmana, qualsevol hora, i que per més que vagis bloquejant telèfons, etcètera, etcètera, sempre t'acaben trucant des d'un telèfon que cola i nyaca, i te l'endinyen. I et comencen a menjar l'orella.
3: Ui, quina ràbia.
2: A mi és que em truquen fins i tot aquí en directe.
3: Sí.
2: Més d'un cop i jo estoy en directo, escolta'm.
4: Una cosa que em dona molta ràbia, molta ràbia, és la gent que no es dutxa.
2: Oh!
4: I escolta, jo aquí a la botiga, quan tinc que agafar una vora de pantalons o quan he de mirar com cuida d'una camisa o un polo, quan la gent se despulla, i aquella cosa de la suba que era, nen, això no ho suporto, és fastigós.
2: Que peste. Mare meva. És que clar, això em fa recordar una cançó que hi havia al 3XL, Pundent. De fet, ja parlaven d'això.

0: Time evoluciona la cançó i diu directament: vés a dutxar-te.
1: Ja tardes.
2: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
1: a RAC 105.
2: Amb l'Enric Font.

0: Que és una autèntica bogeria aquesta de Doctor Prats, eh? Energia, sí que ens dona energia extra, eh? Sí, sí. A més, himne d'aquesta, del Tour de França, almenys per les etapes catalanes, eh? Sí, sí, sí. Vinga, re, uns 5 minutets que passen de les 8, així m'ha encetat aquesta última horeta avui.
1: Ai, sí, sí.
0: Ai, quin divendres, tu, escolta. Oi, oi, oi, oi. Descabell a tope. Va, tenim missatges, comentaris... I també vots per la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, un roast musical que avui estem dedicant a l'escena gòtica. Sí, sí. Sí, els gòtics, els emos, també. Avui és el Dia Mundial dels Gòtics i per això ho estem celebrant enfrontant tres cançons que són autèntics himnes d'aquesta... Podríem dir... Com ho diria? Aquesta... moda urbana, no? Que sobretot els 2000 va triomfar molt. Clar, per una banda teníem per aquí, per exemple, aquesta, l'opció número 1. Que crec que l'han votat aquí al WhatsApp.
2: 608-71-714.
0: Mira, mira.
3: Hola, Enric, guapetón. Salutacions des de Quito, des de la meitat del món, Equador. El meu vot és per Evanescence.
0: Mira!
3: Merci, compi.
0: Merci a tu, escolta'm. Ens escolten des d'Equador, eh? Doncs vot per l'opció número 1, els Evanescence, aquest Bring Me To Life. Recorda que a l'opció número 2 tenim... The Rasmus! In the Shadow! Aquesta també ho va patar ben fort. No va sortir a finals dels 2003, del 2003. El 2004 sonava, bueno, a tort i a dret, això. Època de MTV, també, eh? Sí, sí.
4: Ai, Déu meu!
0: Va, més comentaris i més missatges per aquí. Hola!
5: Hola, què tal?
0: Hola,
5: la veritat, a mi m'han agradat totes les cançons.
0: Ah, mira.
5: Però, la veritat, he vist a ma mare al cotxe i quan ha sonat la tercera ha començat, oh, que guai, que guai! I m'ha donat molta il·lusió veure-la així, així que jo dic la 3. Gràcies!

0: Va, recorda que tu també pots dir la teva, votar la preferida. I en una estoneta, doncs, repassarem el veredicte, sabrem quina guanya. Oi, quins nervis, tu! Va, a més, pel tema del dia, avui estem preguntant per qui es mereix, qui o què es mereix una forta ovació d'aquelles sense parar. I podràs guanyar els gots del programa. De pas, també pots demanar aquella cançó que ens motivi el divendres. Bé, el de sempre, ja t'ho sabe.
1: Ai, Déu meu!
0: Vinga, que seguim. Arriba per aquí, Teddy Swims, amb això, The Door.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
3: I tant, però moltíssim, molt, però molt.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Ric per no plorar. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing

0: Mira, m'agrada repassar de tant en tant temes com aquest que ens portava el belga Lost Frequency amb el seu Reality. Sí, dona bon rotllo. Yeah. Ens ve perfecte també per iniciar aquest, aquest weekend. No?
1: Sí,
0: l'inici del weekend, vinga. Uns 16 minuts a les 8, tenim missatges, comentaris, tenim de tot aquí, eh? Si és que és un no parar.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Avui parlem d'ovacions, d'aquests aplaudiments. Qui se'ls mereix? Doncs no sé. Qui o què? Clar, és que... Explica-m'ho. Mira, mira, mira, mira. Hola.
3: Ep. Hola, bones. Crec que es mereix una superovació la meva filla perquè ara mateix està en camí de la seva graduació. Moltes felicitats, Ariadna.
0: Home! Aquests són els que no paren. Ovació d'aquelles, bueno, d'hores i hores. Mira més, hola.
4: Bona tarda, Enric Pont, què tal esteu?
0: Molt bé.
4: Mira, nosaltres estem anant cap a la Costa Brava a passar aquest cap de setmana.
0: Oh, bé, molt bé.
4: I, bueno, nosaltres volíem, jo, la Vero i el Carles,
0: sí?
4: Volíem donar un fort aplaudiment
0: aviam,
4: a aquestes persones que estan passant per un moment dur
0: ai,
4: a les seves vides i on així encara fan... Tiren endavant,
0: sí.
4: I segueixen endavant sempre.
0: Sempre,
4: així
0: sempre.
4: Que un fort aplaudiment per totes aquestes persones. Vinga, que vagi molt bé aquesta setmana.
0: Ole, igualment. Veus missatges positius, bé. De suport a la gent, clar que sí, com ha de ser, eh? Mira més, és que...
5: Bona tarda, Enric.
0: Bona tarda.
5: Lluís Sassi de Porreig.
0: Home, què dius?
5: Doncs mira, jo que li fotria una ovació...
0: Ai, aquí.
5: Seria el paio aquell que va inventar la cervesa fresca, tu. Ara, quan plegui de treballar, me'n fotré un bon parell.
0: Oi, vaja!
5: I el qui no li fotria l'ovació és el paio...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo. Cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Ja tardes.
9: Amb l'Enric Fons.
10: Una font de saviesa. És una font de bona música.
11: Ai, home.

0: És divendres, tu, es nota.
1: Yeah!
0: Sí, ja, ja. Bé, uns 5 minutets i arribarem a 2:15. Avui anem bé de temps, eh? Això és increïble.
2: Ai, Déu
0: meu, no m'ho crec. Mira, què es mereix això? Doncs una ovació, clar. Sí, sí. El ja tardes, anar bé de temps, bueno. Va, atenció, perquè és moment de repassar, és moment de nervis i repassar el veredicte d'aquest roast d'avui, eh? La batalla.
3: El roast musical del ja tardes.
4: Round 1.
0: Ai! Déu-n'hi-do, quina batalleta avui, eh? Ai, ai, ai.
1: Ai, sí.
0: Va, moment de baixar els llums. Pujar guitarres, per què no, eh? Vinga, va.
2: Ole!
0: I tancar també les votacions d'aquest roast musical, aquesta batalla de cançons. Avui viatjant directes a l'era de gòtica, eh? Aquella d'emo, aquella era dels 2000, que Déu-n'hi-do, eh? Tres himnes carregats de drama, de foscor, de molta adolescència intensa, que és el que vivíem en aquella època. Clar, avui celebrant que és el Dia Mundial dels Gòtics. Sí. Ho hem celebrat d'aquesta manera. Bé, anem a repassar les opcions que hi havia avui. Mira, per exemple, la opció número 1. Amb els eterns Evanescents. Hem arrencat fortíssim, eh? Destacant la veu d'Emily, aquell piano inicial que a mi m'enamora, i aquesta explosió emocional que encara avui dia impacta, eh?
1: Toma,
0: Bring Me to Life. També, per un altre cantó, teníem els d'Erasmus. Hem recordat el videoclip allà a l'MTV, que, bueno, aquella estètica fosca, també... Aquells pentinats, que Déu-n'hi-do. In the Shadows. Aquesta l'havia encantat molt, eh, llavors. Mira, mira. Oh, oh. I per últim, aquesta Déu-n'hi-do, també. Molta nostàlgia amb els Tokyo Hotel, eh, Monsoon. Que, per cert, eh, vaig veure fa poc una foto dels Tokyo Hotel, actualment. Han canviat una mica, eh? Una mica, una mica. Bé, per tothom passa el temps, no? I l'edat, també. Va, i ara, repassades totes, és moment de saber quina és la guanyadora. Després d'un recompte d'aquells intensos, ja sabem quina es corona com la reina gòtica, tu. Així que... Atenció. Perquè la guanyadora del roast musical d'aquest divendres i la reina dels gòtics és...
1: Oh!
0: La cançó que millor defineix aquella era amb els Evanescents és el Bring Me to Life. Oh!

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: M'encanta aquesta història de Maria Jaume, eh? Sant Domingo Forever. Són les festes del seu poble. Mira, li ha dedicat una bona cançó. No em dóna idees, eh? Això és la veritat. Que, per cert, la Maria Jaume també estarà al Cabro Rock, recorda? 12 a 13 de juny, això està a tocar, eh? Sí, sí, a la zona esportiva de Vic, amb RAC 105, emissora oficial, si vols entrades. Ja saps, cabrorock.cat, vinga. Anem a repassar els últims comentaris del dia. Ja saps que avui estem doncs, demanant aquestes ovacions. A qui li dedicaries una bona, un bon aplaudiment?
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam, hola!
2: Bona tarda, Enric Font, en Sergi, 800 de Santa Coloma.
0: Hola!
2: Jo faré un 2x1. El primer seria per tota aquella gent que s'enfrenta a malalties moltes vegades pràcticament incurables i les supera i es torna a aixecar encara més forta. Aquesta gent per mi mereix una admiració i per mi són herois directament. Són els herois d'aquesta època.
0: Sí,
2: i després, salvant les distàncies del primer, seria per tots aquells fills que tenen pares separats.
0: Ostres!
2: Que s'han de veure en situacions moltes vegades surrealistes i que, malgrat això, sempre tenen temps per tornar a treure't un somriure i ajudar-te a que segueixis endavant en el dia a dia, com han dit alguns de per aquí.
0: Doncs sí.
2: Vinga, doncs vull entrar en el sorteig i felicitats pel programa.
0: Ai, Messi! Avui anem intensos, eh? Anem intensos. Però bé, ja m'agrada això, home, que es mereixen un aplaudiment i molt més, eh? Una ovació d'aquelles, bueno... i gots a tothom. No és possible, però... Va, en 20 minuts arribarem a les 9 de la nit. Recorda que tu també pots participar, eh? Evidentment.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Va, recorda que, a més, pots demanar aquella cançó que ens anima a tots plegats. Dit això, arriba per aquí Justin Bieber. Anem a recuperar una de les seves. What do you mean? What

0: això només passa al Ja Tardes.
1: El que no suporto, per res del món...
2: Ai, ai, ai...
1: Que a vegades a casa meva m'hi trobo i em fa molt fàstic, és que la gent menjant sopa, xarrupi... Quin fàstic, no ho suporto, ai, em posa molt nerviosa.
2: Jo en conec a més d'un, i no sóc jo. La gent que allà, però com si no hi hagués un demà, eh? Un aspirador, l'aspirador, saps l'aspirador aquell de, dels teletubbies, sí? Aquell, no sé com es deia, però l'aspirador aquell, igual.
3: A mi el que em molesta molt no suportar i escanyaria algú és quan fan soroll quan mengen. No ho suporto, trauria un ganivet i faria un desastre.
2: Què dius ara?
3: Bona tarda.
2: Aviam. No m'estagueu, ara. Ara es converteix aquí en Aníbal Lecter, eh? Bé, no, el Aníbal Lecter, aquest em menjava, no? Sí. No sé, amb aquell que... Jack el Destripador, això. Com deia Mica, relax, take it easy. Una mica així. Hi ha gent amb bosses de patates allà. Vinga, no. Relax, take it easy. Això qui ho deia també? Take it easy. Això era la Carina, no? Take it easy. Sí. No ens hem de veure.
4: Ai, Déu meu.
0: Ja tardes.
5: De dilluns a divendres,
0: de 5 a 9. A RAC 105.
5: Amb l'Enric Font.

0: nosaltres, envia la teva nota de veu.
1: Bona tarda, Enric.
2: Hola, Enric Font.
3: Hola, bona tarda, ja tarda.
1: Enric, bona tarda.
4: Ja tarda, és lo millor.
5: Ets molt molon, Enric Font.
6: Bona tarda, DJ Enric, sí, sí, DJ.
7: Com a l'Eto.
8: Enric Font.
5: Ja tardes.
9: La veritat és que m'encanta la vostra cadena i en concret el teu programa m'agrada molt i m'agrada molt les tardes.

0: Enric Font presenta Ja Tardes a RAC 105.
1: Això és Ja Tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: D'on vas?
3: Hòstia.
4: I el cipó!

0: Al tanto perquè és la nova que ens porta l'Aitana, Connexió Psíquica. Sempre amb el seu segell, eh? Es nota, que és cançó d'aquelles que s'enganxa, evidentment. Amb això que ja tocarem el 2, com sempre un plaer estar al teu costat, també els divendres aquí a tope. Per cert, a gaudir d'aquest cap de setmana, el que tingui ben llarg, doncs, enhorabona. Jo hi tornaré demà, per aquí. Però recorda que el Ja Tardes estarà el dilluns. Sí, el dilluns. Programació habitual, eh? Ja t'ho dic. Dilluns estarem aquí al peu del canó. Ara no desconnectis, que tenim el ritme de la nit, el millor so dance. Això sí, sense l'Héctor Huguet, que... Sí, sí. Està de vacances. Va, per cert, enhorabona a l'Elisenda, que s'emporta els gots, eh? Vinga. A gaudir-los també a tope. Val, tanto perquè marxarem i ho farem amb una d'aquestes xules que ens portaven a Coldplay. Aquelles tendres, també, eh? No és so gòtic, però ens agrada igual. Amb aquest In My Place, ara sí que toco el 2. Fins demà.
1: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, xau, pescau, bacalao.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: Barbra Streisand.
1: Divendres i dissabtes, de 9 a 12, amb Dec Taruguet.
2: Només a Rec 105.

0: la teva música.
1: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
2: el 31.294, 31294.
1: Sèrie...
2: 78.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: El ritme de la nit. La selecció de música dance més important de tots els temps.
1: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: Vols escoltar reggaeton?
1: Aquest no és el teu programa.
2: El ritme de la nit.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.

S'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Mira, hola.
2: L'Enric Font i companyia.
1: Hola.
2: Tomàs, Torroella de Montgrí.
1: Hola, Tomàs.
2: Hòstia, a mi el que em fa sentir nen o em sento nen és quan ens trobem amb els amics.
1: Ai.
2: Quan ens trobem amb els amics, amics de fa 40, 45 anys, doncs encara ens diem nen.
1: Oh.
2: Per això ens sentim nens. Vinga, va, gas.
1: Gas, gas.
2: Maco el programa que esteu fent avui.
1: Ai, gràcies. Sí, que us veieu, us saludeu allà. Què passa, nen?
3: Què passa, nen?
1: Sí, exacte. Com el nen de Castefa. Que, per cert, vam fer una cançó de Què passa, nen? Oida, aquesta, aquesta. Que nassos. Què passa, nen? És tota l'estona així, eh? Què passa, nen? Que dius, cansa? Pues bueno. Una mica com el personatge, no? Que també cansava una mica. Què passa, nen? Ai, mare meva.
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.